0: en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
2: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
1: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
2: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
0: A Punt de Sal, en català per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: be back in town.
1: Isn't it funny how time slips away?

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Una setmana més ens retrobem, amics de les Havaneres, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començaré avui amb l'havanera Records. Ens la canta el grup Mar i Vent. Ens diu l'havanera que a la fosca nit la lluna era plena i brillant i semblava suspesa al bell mig del cel. Era rodona com una taronja i la seva llum brillant ho convertia tot en un escenari on hi voltaven les gavines. L'escenari és de pa sucat amb oli. Li fa desitjar un petó teu. Segons va bufant el vent que arriba a ratxades, va sonant el trilleig de la campana de popa. El vent et va fuetejant la cara. Ell segueix pensant que tu tornaràs. I mentre continua lluitant amb els vents, la mar, el mar i el vent. Records. Mar i vent.

La propera es diu Lluny de ma terra i aquesta manera ens la canta el grup Peix Fregit. Com ens diu el títol, ell és lluny, molt lluny de la seva pàtria, i tot ple d'enyorança d'ella recorda els mariners que hi són i pensa, segur que estaran a la barca on treballen i segur que estan cantant havaneres, com canten els ocellets dels que està envoltat ell a terres de Cuba. Ell sentia que no hi cabia ni un engruna més de pena dins de la seva ànima, que ja li besava. Ell somia en poder tornar. Vol tornar a la seva terra. Lluny de ma terra, Peix Fregit.

La propera, amigues i amics, està dedicada a tots nosaltres. És una lletra preciosa que descriu a tots els amics de les havaneres. La cançó es diu Gent d'Havaneres. I com som aquesta gent? Doncs som gent a qui li agrada el mar, les barques, les gavines, el cremat, la germanor, l'amor. Tots estem plens de nostàlgies, però ens agrada també les nits de lluna plena, les guitarres i l'acordió. Tot això és com som els amics de les havaneres. Sembla que el grup Gavina ens vol dedicar aquesta cançó a tots nosaltres, amigues i amics. No us sembla? Gent d'Havaneres, amb el grup Gavina.

Ja us he parlat en altres programes de Carles Casanovas. Ell va començar amb les habaneres de la mà d'Ortega Monasterio, amb el grup Cavall Bernat. Va estar també el grup Ventijol, va estar també amb els Llops de Mar i al final és el director musical de Portbó. Ha escrit i ha musicat moltes habaneres i molt conegudes, però n'hi ha una que no ho és tant i és la que escoltarem ara. Es diu Nineta. Ella, la que converteix l'angoixa en alegria, per el seu amor, a la mar ell desafiarà. Caminaran junts a la nit sota un cel clavetejat d'estrelles, tot jugant amb les gavines. Com veieu, tot són emocions bategants i li diu paraules tan ardents que fan fiblar el cor. Portbó i Nineta.

Antònia Vilàs és l'autora de la lletra de la propera havanera, que es diu El cant del mar. L'Antònia té molts premis com a poetessa. La música la posa aquí Salvador Dobau. Nascut a Vilajuïga, a l'Alt Empordà, ell va ser mestre d'escola a Torroella de Montgrí. Aquí, amb aquest tema, viurem els records d'un vell pescador que ja no pot veure les gavines a la mar. Recorda quan era jove, fort, i era pescador. El cant de la mar. El sent cada dia i encara el captiva. Sent les ones quan deixen anar la seva celebror. I viu sempre aquella maleïda soledat, aquella tristor que l'ha copat a ell i a tots els pescadors mentre envelleixen treballant a la mar. El cant del mar amb el grup Boira.

que camines amb els ulls posats al mar. Malgrat que les teves nines

Escoltareu ara una havanera poc coneguda. Es diu Labi Melium i ens la canta el grup Perxau. Ens diu que Labi Melium sempre canta i, sentint la seva veu trista, creu i seductora, s'hauria deixat estabanar durant hores. Ell té sempre en els llavis una cançó, unes tonades que han estat enterrades a la sorra i que ell sempre va ressuscitant, tot i recordant temps molt, molt llunyans. Labi Melium amb el grup Arjau.

En Josep Pujol i Botifoll va composar El vell pescador. Mentre tocava el grup Llops de Mar, que ens la interpretarà avui. És, jo penso, el balset mariner més representatiu de la cançó de taverna. És la típica habanera catalana. Obra moltes cantades d'habaneres, doncs és molt participativa i molt fàcil de cantar en la seva tornada. Pescador, barca, rems, enyorança, el blau del mar, és el que sent i alhora troba a faltar aquest vell pescador que ja no pot sortir a la mar. Els records li van esterrufant la pell. Amics, us deixo amb aquest tema i us espero la setmana vinent. Molta salut. El vell pescador amb els llops de mar.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts una setmana més, amigues i amics de les Havaneres. Aquí, a Ràdio Castelldefels, la vostra emissora. Us parla Ramon. Començo avui amb una havanera molt emotiva. La lletra la va reescriure el mestre Ortega Monasterio. La música és de la bonica cançó Los ojos de la Española. La havanera, ell la va titular Ulls de mar. Aquí escoltareu un meravellós acordió i una veu baixa realment brillant. Ens parla la lletra d'uns ulls que enamoren, els ulls de l'empordanesa que ell estimarà. Ell el recorda a totes les seves hores de solitud i el va omplint de confiança, el saber que molt aviat els podrà tornar a gaudir. Ell el recorda tot embadalit. Ens la canta el grup Cavall Bernat i vull destacar un cop més el seu acordeonista. Ulls de mar, Cavall Bernat.

Què tal? Us ha agradat l'acordió? Molt bé. Doncs bé, continueu disfrutant-lo. Doncs continuem amb Cavall Bernat i amb el seu acordionista. I amb una cançó, poesia. Doncs al bell mig de l'havanera ens va recitant una estrofa de poesia. L'havanera es diu Solitud. Està buscant a la platja a la seva estimada. No hi és. Mentrestant, ell va recordant els petons donats i va sentint encara el perfum dels seus llavis mentre es va mirant al mar. Amb vosaltres, Cavall Bernat i Solitud.

Quan avui he vingut a la platja i no t'he vist, m'he quedat mirant les onades amb el cor trist. M'he quedat mirant la mar blava i l'infinit i he somiat que tu m'estimaves com jo t'estimo.

Ha arribat el Vall de Rams. Els que ja som grans ens en recordem encara. I amb ell, una havanera amb el ritme d'un vals jota. És un vals molt ràpid. La lletra i música són de Josep Casas i Auger. Ell no es farà el distret com fan molts homes i, costi el que costi, li comprarà a la seva formosa Maria, tot i cantant-li totes les seves excel·lències i demanant-li també que es casi amb ell el ram. A tots els pobles de la Festa Major era típic fer el Ball de Rams, on els homes compraven un ram de flors o a cops un nino per oferir-lo a la mossa a qui demanaven el ball. Ens n'interpreta el grup Mar Brava. Ball de Rams, Mar Brava.

Toca ara escoltar una de les poques habaneres que va barrejant a l'espanyol i al català. Es diu La ciutat cremada. Escoltem aquí els llavis d'una mulata, els seus ulls i l'amor que sent per ella un soldat espanyol. Aquesta és la història d'aquesta sensible habanera. Ell, tot i quedar-se prendat dels seus ulls, li diu que la deixarà. Doncs l'amor que sent per la seva pàtria, Catalunya, pot més que l'amor que sent per ella. Malgrat la mulata, li té el cor robat. Ens l'interpreta el grup Llops de Mar. La ciutat cremada amb els Llops de Mar.

Tots. Tots, segur que tots, en alguna festa familiar l'heu cantat. Es diu Pel teu amor. O també Rosó. Disfrutarem d'un gran acordeó i de la famosa tonada de Rosó, Llum de la meva vida. Ell és presoner de la seva veu clara, de la seva rialla i, com no, dels seus ulls. El cor se li para i se li fa un nus només en pensar en ella, la Roser, la Rosó. La lletra és de Miquel Poal Aragall i la música de Josep Ribas. Ens interpreta avui el grup Mar Blava, Rosó.

No vull dir adeu, però, amigues i amics de les Havaneres, no hi ha una millor manera de dir-vos adeu i fins a la setmana vinent que amb aquesta preciosa havanera que es diu No vull dir adeu. La lletra és de Josep Lluís Ortega Monasteria i la música de Josep Lluís Ortega. Ens la interpreta el grup Ultramar. Amics, molta salut i fins la propera setmana. No em falleu. Us ha entretingut una bona estona, Ramon. No vull dir adeu, Ultramar.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CNN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports.
2: El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda es repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
1: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú estava fora de Medellín o si estava a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Veneçuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Veneçuela, fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això, en molts casos, serà inviable. Per això el Ministeri d'Infància i les Comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plàter, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda, que deixaran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra el territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
2: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
2: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
2: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permet l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb la Sena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
1: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego, a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. Instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé el gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
1: Són 6:45.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Las Peñas de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
3: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
11: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
10: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
12: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
10: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
13: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú estava fora de Medellín o si estava a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
14: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar a prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
15: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
16: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
17: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
18: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se,
4: a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
18: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
1: Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
19: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
20: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, el govern espanyol s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com, per exemple, el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
2: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
21: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
2: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
22: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda, que deixaran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
23: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
24: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
25: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
26: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima, por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
25: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
26: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, pues, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
25: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i quatre vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim dues setmanes. Espot, Pau Rovira.
3: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
5: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
3: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la sisena edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens explica la Marc Camps.
6: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
7: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
6: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
7: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
6: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
1: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
8: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
9: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
8: Al davanter blaugrana

0: pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
2: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
0: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
3: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
0: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
1: 3CAT Info.
0: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
4: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
5: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts, un dia que ens llevem amb 16 graus a Prades, 18 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Terrassa. Per cert, parlant del temps, que avui es reobrirà de manera parcial el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada que hi va haver el cap de setmana. Val la pena que saludem el Jofre Genué, com sempre, a aquesta hora. Què tal, Jofre?

0: Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui? Tindran pluja?
1: Doncs avui encara parlarem de ruixats. De fet, n'hi ha hagut no fa gaire estona, al llarg d'aquesta nit o matinada cap al Penedès, amb alguns registres que han arribat entre els 4 i 6 litres per metre quadrat, bastant localitzats en aquesta àrea. Tot això es va desfent i aquest matí el sol s'imposa. Queden alguns núvols residuals que han d'anar dissipant-se amb un matí de sol, de calor, de temperatures de plena canícula d'estiu, amb valors que avui, els més alts, tornaran a superar els 35 graus a l'interior del país. I a partir de mitjà aquesta tarda, doncs el que comentàvem, encara hi ha condicions perquè creixin aquestes nuvolades i puguin haver-hi ruixats i algunes tempestes. Avui els ubicarem més sobretot a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, i especialment al voltant de la zona del Ripollès, és on podria haver-hi alguna tempesta. Hi ha avisos en aquest sentit d'intensitat de pluja, alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. No es descarta també alguna nuvolada a la serra prelitoral, però de manera molt aïllada. En general, doncs, més al nord i al nord-est del país, del que podria ser doncs, una situació de traca final dels ruixats que hem anat tenint aquests darrers dies. Per tant, demà, tot i que potser no acabin de desaparèixer del tot, ja parlaríem de ruixats molt més aïllats.
0: És el que t'anava a preguntar, ja en parlarem demà, eh? Però de cara a l'eclipsi tenim algun pronòstic nou?
1: Bé, doncs es va consolidant una situació meteorològica que pot afavorir bastant a que, en general, les condicions atmosfèriques doncs, ajudin a poder-lo veure bé, cosa que no vol dir doncs, que potser de manera local hi hagi alguns sectors del país on hi hagi alguns núvols que puguin fer una mica la guitza, però estem més aviat a la part òptima i, per tant, optimistes en aquest sentit.
0: Gràcies, Jofre. Una abraçada.
1: Val, que vagi bé.
0: Anirem seguint, evidentment, tot el que refereix a l'eclipsi, però, evidentment, la notícia de les últimes hores és, sense cap mena de dubte, el terratrèmol de Colòmbia.
2: Una de la tarde, 50 minutos. Seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente, y ante la magnitud de la emergencia, Colombia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para apoyar las labores...
0: Així ho recullen els mitjans del país. Segons l'últim balanç oficial, el terratrèmol ja ha deixat almenys 132 víctimes mortals, 132, més de 570 ferits i un centenar de persones que continuen desaparegudes. Per tant, aquest balanç de víctimes mortals és possible que pugi. És un sisme de magnitud 7,4. Ha sacsejat bàsicament l'oest de Colòmbia i les zones més afectades són Pereira i Chocó. El nou president de Colòmbia, que fa 3 dies que és al càrrec, ja ha decretat la situació de desastre nacional.
3: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Se hace un llamado.
0: Així ho explicava el president de Colòmbia. Com deia, la prioritat és rescatar la gent que hagi pogut quedar atrapada. Insistim que hi ha 132 víctimes mortals, més de 570 que han quedat ferides i un centenar de persones que continuen desaparegudes. De moment no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exteriors n'estan fent un seguiment, però de moment no consta cap víctima catalana. Avui anirem en directe a Colòmbia per veure com està la població en aquestes hores posteriors al terratrèmol, que, insistim, de magnitud 7,4, concentrada sobretot a l'oest del país. Anem en directe ara mateix a Colòmbia. Saludem el periodista Joan Trias. Joan, molt bon dia.
4: Hola, Frederic, què tal? Molt bon dia als que estem a Catalunya.
0: El primer de tot, com estàs?
4: Doncs, mira, ara bé, però avui al matí una miqueta espantat amb aquest terratrèmol que m'ha agafat a la ciutat de Bogotà, on per sort no ha passat res, però sí que m'ha agafat allà i, evidentment, no n'havia viscut mai cap i, evidentment, espanta també, sí.
0: Perquè vau notar alguna cosa a Bogotà?
4: Sí, sí, déu-n'hi-do. Mira, eren a prop de 7:45 del matí, jo era dutxant-me a casa de la meva parella, sortia de la dutxa i de cop sento la meva parella que em diu «Salimos de casa, salimos de casa, salimos de casa». I començo a escoltar una alarma, surto a la dutxa com puc, vestint-me com puc i començo a veure que aquelles parets es mouen. I, evidentment, surto de casa, veig molta gent al carrer i un cop allà, una sensació molt estranya. Que no ha viscut un terratrèmol, una sensació de mareig, de moure's al terra als teus peus i no saber bé què passa, però vaja, allò que dura un minut i mig, se t'arriba a fer etern, eh?
0: I la gent estava molt espantada?
4: La gent d'allà no. La gent d'allà està prou acostumada que un cop l'any la terra, almenys a la capital, a Bogotà, tremoli i es noti, però no hi hagi danys, que és el que va passar ahir, sí.
0: A més, això t'enganxa en ruta, no, Joan? Tu has d'anar fins a Medellín.
4: Sí, senyor, ara mateix sóc en ruta cap a Medellín, no sé quina ciutat em trobaré. Jo sé que com més cap al Pacífic, pitjor paisatge em trobaré a les ciutats. A Cali volíem anar-hi, per exemple, ja ho hem descartat, evidentment. A l'Eje Cafetero volíem anar-hi i, de fet, volem encara anar-hi i no sabem si podrem arribar-hi. I a Medellín tinc previst arribar d'aquí 7 hores, que seran les nostres 7 del matí, precisament. I veurem què passa quan arribem i quina ciutat és la que ens trobarem. Em sembla que ens trobarem a alguna casa amb escletxes a la paret i aquestes coses, però cap casa en runes.
0: Ara que esteu en ruta, què esteu veient? Com està el país?
4: Ara mateix ho veig tot fosc, perquè és molt de nit, són les 12 de la nit aquí, però sí que és veritat que es veuen aquests petits xiringos molt típics de Llatinoamèrica, que els és igual l'hora que sigui, que ells volen vendre tot el que vulguin. Això sí que es veu des d'aquí, des d'aquest autobús.
0: Hi ha hagut rèpliques, o et consta que hi ha hagut rèpliques?
4: Sí, hi ha hagut fins a 21 rèpliques a la costa Pacífic, que és on ha començat tot, i totes aquestes rèpliques han afectat a ciutats com et deia, com a Cali, com a Pereira, com altres ciutats molt afectades, però aquestes rèpliques sí que no s'han notat a Bogotà.
0: El periodista Joan Trias ens ha atès aquí al matí de Catalunya Ràdio en ruta a qui ha sorprès aquest terratrèmol a Bogotà. Joan, moltíssimes gràcies, ens alegrem que estigueu bé. Una abraçada ben forta.
4: Gràcies, Frederic, una abraçada.
0: Cuida't molt. El Joan Trias és una de les persones a qui aquest terratrèmol ha sorprès a Bogotà. Insistim que la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà diu que no li consta cap víctima catalana. El Ministeri d'Exteriors diu que tampoc li consta cap víctima espanyola. Tot això en aquest terratrèmol a Colòmbia, insistim, és 132 víctimes mortals, 132 persones que s'hi han deixat la vida, n'hi ha 570 de ferides, un centenar de desaparegudes, i per tant és bastant probable que lamentablement la xifra de víctimes mortals continuï pujant, i això quan el terratrèmol de Venezuela del mes de juny fa només 7 setmanes encara és ben present. Just ahir sabíem l'últim balanç de víctimes mortals a Venezuela, que ja s'enfila fins a més de les 6.000.

0: Doncs així comença, malauradament, aquest dimarts amb el terratrèmol de Colòmbia. Avui tornarem en directe en aquell país per veure com s'estan vivint les hores posteriors al terratrèmol, però l'altra notícia del dia continua sent Ceuta.
1: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: És Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial. La Moncloa diu que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc i aquest país, Rabat, ja ha dit que accelerarà els tràmits perquè això sigui possible. Aquests dies continuen les reunions entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Avui, per exemple, hi ha el ministre d'Exteriors, demà la ministra de Defensa, que també serà cridaner. Tot això mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia encara no s'ha resolt.
2: La veritat és que la Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen, excepció, la darrera excepció, que acabem erosionant l'espai Schengen. Ni a ningú li agrada estar en la situació en la que estem. La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores davant el que va ocórrer la pressió migratòria a Ceuta, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea.
0: Doncs així de clar, era el socialista, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ahir en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'aquesta qüestió i sobretot parlarem d'aquest front comú que han fet Itàlia i Dinamarca al voltant de la immigració irregular. Ja sabeu que ahir van sortir les primeres ministres dels dos països per demanar obertament solucions innovadores, que és aquesta mena d'eufemisme per parlar dels centres de deportació en països que no pertanyin a la Unió Europea. Ho comentarem amb el Sergi Pardos, que sempre és interessant de sentir-lo quan es tracta d'immigració. Ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I ara sí que sí, a banda d'això, queden només 24 hores, una mica més de 24 hores per l'eclipsi solar a Catalunya i els oftalmòlegs que no es cansen d'insistir que cal que les ulleres per veure l'eclipsi siguin homologades. Ahir se'n van retirar fins a 6 models que no ho estaven i la gran preocupació dels experts és les possibles lesions oculars que es puguin produir durant o sobretot després de l'eclipsi.
3: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Ferran Roche Campo, que és el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, que ens explicava que s'han reforçat justament totes les atencions als CAPs i als hospitals perquè hi hagi sempre oftalmòlegs, molt especialment a les Terres de l'Ebre i al sud del país, que és on s'espera més afluència de persones per veure l'eclipsi, perquè és la zona del país on l'eclipsi serà visible totalment, on serà del 100%. L'altra gran preocupació continua sent el trànsit. Avui el Servei Català de Trànsit presenta el seu dispositiu, ens l'avançarà el seu director aquí al matí de Catalunya Ràdio, el Ramon Lamiel, amb qui parlarem d'aquí a una horeta amb el Comptado, una mica més. Hem de tenir present que, com que les zones del país on l'eclipsi serà total es concentren al sud de Catalunya, hi ha un cert neguit sobre el possible col·lapse de les vies, i és per això que des de fa ja un parell de dies ben bé, o més i tot, es recomana evitar la P7 en la mesura del possible, perquè és la que és més susceptible de col·lapsar-se. I encara un parell de coses més de les últimes hores. A Roses, a l'Alt Empordà, ha mort un home de 85 anys ofegat a la platja. Són 18 ja. 18 les persones mortes per ofegaments a Catalunya des que va començar la campanya del bany el passat 15 de juny. I malauradament també, a les últimes hores, un altre crim masclista a Marbella. Un home de 59 anys hauria matat la seva parella. En el que portem d'any ja són 36. Les dones que han mort a Espanya per violència masclista és la xifra més alta des del 2019. És un altre dels temes d'aquestes últimes hores, quan falten 3 minuts per un quart de 8, un dia que també continua sent notícia l'actualitat esportiva. Així sortien els jugadors de l'Atlètic de Madrid de la ciutat esportiva del club, Julián Álvarez, per exemple. Hi va passar el reconeixement mèdic. Alguns mitjans diuen que ha demanat reunir-se amb el club per demanar cara a cara el seu traspàs al Barça, i mentrestant...
4: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
5: Bueno, muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación.
0: Ronald Araujo ya es a Liverpool, en jugará cedit, y Roni Bardaggi, per cert, passarà avui proves mèdiques de la lesió que es va fer ahir i que podria ser greu. I avui a Sitges...

0: El Sopa de Cabra actuaran al Festival Terramar per celebrar els seus 40 anys dalt dels escenaris. Tantes nits va pagar per tenir-la. Un minut per arribar a un quart de vuit. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, Cal Àgora, hi tindrem Vicent Sánchez, Anna Grau, Míriam de Sant Germán i Carlos Tavera. De moment, però, repassem les notícies de les últimes hores. Marta Viana, Sílvia Creu, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, Desastre nacional.
3: L'ha decretat el govern de Colòmbia arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país.
4: Segons l'últim balanç oficial, el sisme ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat.
5: L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat per gairebé tot el territori, inclosa la capital, Bogotà. I també s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
7: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i 60, quasi 60 edificacions que col·lapsaron completament.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passa un quart de vuit, no consta.
3: Per ara, cap víctima catalana, la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació.
4: Uns 7.800 catalans viuen al país. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
0: Es desmarca.
5: El Partit Popular de Vox. Els populars sí que aniran a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta a la península.
3: El govern espanyol, però, prioritza que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
0: Anem a Madrid, doncs, Paula Brujats.
8: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
8: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península, i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
8: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Front Comú.
4: D'Itàlia i Dinamarca contra la immigració descontrolada dies després de la crisi de Ceuta.
5: Les líders de tots dos països reclamen augmentar les expulsions dels immigrants delinqüents i obrir més centres de retorn en països de la Unió Europea.
0: Més detalls, Albert Manyà.
11: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
12: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia.
11: Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un quart i tres minuts de vuit es tancaran.
3: Avui els accessos al cim de Montmaneu, el més alt del Segrià, perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi de demà.
4: La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben.
2: Pere Joan Álvarez.
13: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escars, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler, l'alcalde de la Granja d'Escar.
14: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
13: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I més prohibicions.
5: Recordeu que també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana al Priorat.
3: Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Sempre amb ulleres.
4: Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de demà, es miri des d'on es miri.
5: S'han de fer servir encara que s'observi des d'un territori on l'eclipsi no sigui del 100%.
2: Maria Costa.
15: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
15: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, Salut ha reforçat amb més professionals els centres d'atenció primària, hospitals i el sistema d'emergències mèdiques, sobretot els dies després de l'eclipsi per les possibles lesions. I és que no fer servir les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nou bombardeig.
3: Rus contra tota la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
4: A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat.
5: L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tarstan.
2: I exclosos.
3: Rússia exclou de les eleccions la formació Yabakla, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin.
2: Moscou, Cristina Solies.
17: Les autoritats han temut que Yabakla convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabakla, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
11: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
17: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció amb això, eh? Més videovigilància.
4: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, creu que la ciutat està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a l'ACN.
18: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió i un element d'acompanyament en l'activitat policial.
5: L'Ajuntament té previst informar avui mateix de noves ubicacions de càmeres autoritzades.
2: Contra el Plàter.
3: El pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'aconseguir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra.
4: La Xarxa Catalana per una Transició Energètica just assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci de zero.
2: Roser Parera Moragues.
19: La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
20: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
19: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut permetran ajustar el pla a les necessitats de cada lloc. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Menys envasos.
5: A partir de demà s'ha d'aplicar la nova normativa europea que té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients.
2: Roger Santaló.
1: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
21: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
1: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
22: Bon dia.
2: El Barça en vol més a canvi de Ferran.
22: El Paris Saint-Germain ha fet una primera oferta de 40 milions d'euros pel davanter, però els blaugranes la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, s'ha dit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
23: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
22: També al Barça, el davanter Roni Bardaggi estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments creuats del genoll dret. El jugador passarà proves mèdiques avui mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. I pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. En el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetat sobre la seva possible incorporació.
2: I qui declara el seu amor, en aquest cas al Madrid, és Cucurella.
22: En el seu primer dia amb els blancs, el lateral s'ha desfet en elogis pel club.
24: És un club com mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
22: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi.
2: I final, en presència catalana, l'europeu d'atletisme.
22: L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final de salt de llargada que es disputarà aquest vespre. I a l'europeu de natació de París, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins.
25: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
22: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla a la final dels 4x200 lliures femenins després d'acabar sisenes.
26: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: el 20 de març del 1969.
26: I el número de la sort, el...
4: 11.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
27: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Joan i companyia.
29: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts tal de reduir-ne la conflictivitat.
30: Sí, però Mossos vestits de paiers,
2: De paisà. De paisà.
30: Sí, consellera. Sí, això, i sense armes.
29: Exacte.
2: Sense armes,
30: claro.
29: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
31: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
32: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor
31: sí,
32: de baixa?
31: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als codes.
32: És igual.
31: A mi això no m'agrada ni un làpice.
0: Com?
31: No m'agrada ni un làpice.
6: Sergi, recordem, per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
31: Sí, soc professor, estic de baixa.
6: Quants anys fa que estàs de baixa?
31: Farà 3 anys i mig.
6: Què et va passar?
31: Salut mental al colze.
6: Salut mental al colze.
31: Sí, aquí, a la zona aquesta d'aquí...
7: Té el colze amb ansietat.
6: Ningú té professors del públic, no està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
7: No hi ha ningú que rigui.
6: Ah, però els alumnes sí que riuen, eh? Sí, sí.
31: Què vols, que no els hi preguntem per...
6: Bueno, però aquesta cara que tens és normal, fas...
31: Estava molestant-me, jo.
7: Sí, però que no sé què d'un làpiz fer.
31: Això voldria anunciar al teu canal, lligant la mida que prendrem els del col·lectiu de professors, amb la professora aquesta també, si fiquen policies als col·les.
29: Molt bé, quina mesura prendreu?
31: Farem vaga.
7: Home, hòstia, que original.
31: Ah, hòstia, no, que original no.
7: Ah, no.
31: Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que fins inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
7: Sí, ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
31: Efectivament.
7: No? Hi ha aquest debat intern.
31: I ara ens diuen això a la policia, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
7: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
29: És un problema.
7: És una cosa que no s'ha fet mai.
31: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes.
7: Sí, també pot passar.
31: I des de luego no farem una vaga en plenes vacances.
7: Això no tindria cap sentit.
30: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
7: Sergi, en principi ja no volem parlar més amb tu.
31: Doncs jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
7: No, Sergi,
29: ets tu. El Sergi ets tu.
7: Cada dia més tonto.
6: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, tenim nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
8: Bons dies.
6: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
9: Digui-m'hi.
6: Què és el que farà vostè?
9: Pues personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
29: Sí, fins i tot em sembla que li ha millorat una mica el català.
9: Bueno, pues ya le digo yo que no ha sigut en l'escuela.
7: Arribem a 8:15.

0: La notícia continua estant a Colòmbia, on s'intensifiquen les feines de rescat després del terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir a la tarda. De moment, el balanç, l'últim que hem conegut aquesta matinada, és de 132 víctimes mortals, 132 morts. A més, hi ha prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts.
1: Puedo imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
0: És el testimoni de l'Adrià López, que ens ha fet arribar al matí de Catalunya Ràdio. Ell viu prop de Pereira, que és una de les ciutats més afectades pel sisme. Abelardo de las Priella, que tot just acaba d'assumir la presidència de Colòmbia, ha decretat l'estat de desastre nacional i s'ha compromès, diu, a no deixar sols els afectats.
2: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
0: I també te seguim amb la crisi de Ceuta. El govern espanyol avui torna a reunir-se amb l'executiu de la ciutat, en aquest cas és el ministre d'Exteriors, demà ho farà la ministra de Defensa. Ahir el president de Ceuta es va reunir amb el ministre de Política Territorial i llançava aquesta idea.
3: Incorporo incluso la posibilidad de modificaciones legislativas que se lleven a cabo de manera inmediata para que los menores sean reagrupados.
0: És el que deia Juan Jesús Vives, el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I tot això, evidentment, la vigília de l'eclipsi solar serà demà, finalment. Els municipis on es viurà l'ocultació total del sol ja estan perfilant l'operatiu per rebre els visitants i, de fet, cada cop es tanquen l'accés a més espais naturals, bàsicament pel risc d'incendi i també per evitar aglomeracions i col·lapses. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. I dues lesions, una al Barça masculí del davanter Roni Bardaggi i una al femení, Quique Nazaret, que es perdrà l'amistós de demà contra el Montpellier.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, important, de cara a l'eclipsi de demà, però comencem per avui. Jofre Genoé, què tal?
5: Bon dia. Doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època, per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals, i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada. Això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa, i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior, i en tot cas, el terç oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marisa Gil, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Tranquil·litat a la xarxa de mobilitat del país. Només destacar 20 minuts de retard a la línia R14 en tots dos sentits. També arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora el tren de la línia R15 que ve de Riba-roja d'Ebre. D'altra banda, recordar que a aquesta hora i fins 8:45 del matí, la circulació entre les estacions de Martorell Central i Ruïl Camp Vallhonrat de la línia R8 i entre Martorell Central i Molins de Rei de la línia R4 es farà per carretera. Pel que fa a la circulació aèria, el vol de Ryanair, que havia de sortir del Prat amb destinació Menorca ara a 8:45 del matí, no ho farà fins 3:45 de la tarda. I el vol també de Ryanair entre Barcelona i Milà sortirà amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs de moment tranquil·les, però hi ha cua a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona a causa d'un accident a l'autopista C33 a Montcadi i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona, també per una topada que talla un carril, i a la Ronda de Dalt aturats entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més d'una horeta, el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Míriam de Sant Germán i el Carlos Tavera. Però de moment fem un cop d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrulí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El terratrèmol de Colòmbia i la política migratòria de la Unió Europea són els dos grans temes de les portades.
8: El País descriu Colòmbia com una nació tocada després del fort terratrèmol. El sisme ha afectat el centre i la zona occidental del país i, de moment, ha deixat més d'un centenar de morts.
9: El diari ho defineix com una catàstrofe que s'han portat edificis i ha malmès infraestructures. També afegeix que la gestió d'aquesta gran tragèdia és la primera prova de foc pel govern de Delas Priella.
8: I parlant del president colombià, la BCE se centra en la seva reacció. Aclareix que ha convocat un comitè d'emergència després del terratrèmol més fort de la dècada per gestionar no només els morts, sinó també els milers de persones que continuen atrapades.
9: La carta conjunta de Meloni i Frederiksen a favor de crear centres de deportació de migrants també es present a les portades. La Vanguardia veu la posició d'Itàlia i Dinamarca com un pols a la Unió Europea.
8: L'Ara va un pas més enllà en el seu editorial i diu que troba a faltar una reacció europea més forta a la crisi de Ceuta, en especial a la presidenta de la Comissió comissió, Ursula von der Leyen, que diu que està desapareguda. El diari assegura que Sánchez s'ha quedat sol defensant la frontera sud d'Europa perquè cap país ha ofert ajuda de cap mena, ni tan sols humanitària.
9: El periòdico, per la seva banda, dedica el tema del dia a la revisió d'infraestructures aèries. Diu que el creixement dels vols diaris a Europa d'entre el 3 i el 5% ha portat al límit l'espai aeri del Prat i Barajas, que aquest estiu treballaran per sobre de la seva capacitat.
8: I el Punt dedica el seu tema del dia a l'eclipsi, amb una infografia sobre on es veurà els països catalans i amb entrevistes a experts. El diari explica que l'expectació es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions.
9: I Xavier Domènech dedica el seu article d'opinió del Regió 7 a diferenciar entre fanàtics de l'eclipsi i persones que no hi donen importància. Diu que, per les primeres, l'eclipsi sembla una religió. En canvi, les segones es consolen en la certesa que serà breu.
0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa, continuem repassant els articles dels diaris. En aquest cas, la premsa digital. Sílvia Creus, què tal? Molt bon dia.
10: Ah, bon dia, molt bé.
0: El no casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez avui provoca el caos, eh?
10: Feia dies que hi havia rumors i el diari de Sun havia anunciat que havia de ser aquest dissabte passat, dia 8, a les 3 de la tarda, una bona hora a la fresca, a la catedral de Funchal, capital de Madeira. S'hi van aplegar 2.000 persones i alguna influencer que es va passar de llesta publicant un vídeo on es vantava d'haver agafat lloc a primera fila davant el temple amb la seva mare. L'enrenou va ser tan gran que va interrompre la cerimònia dins l'església on es casava una parella anònima que es va quedar de pasta moniato quan va veure que tenia més claca de l'esperada. Una mica com la boda de Lolita, però 3.0. Un mitjà portuguès va compartir el vídeo del moment i Cristiano Ronaldo va comentar la publicació amb uns emojis rient. Ho explica l'ABC.
0: I indemnització de 1.000 euros per danys morals a un treballador per no haver-lo convidat al sopar de Nadal de l'empresa.
10: El treballador tenia una relació conflictiva amb l'empresa a la qual havia posat diversos litigis que havia guanyat i se les va tenir amb el director quan va saber que no estava convidat al típic dinar de Nadal. Una conversa que va gravar en la qual el seu cap li va dir que convidaven i premiaven els treballadors que creien convenient. A més, va ser l'únic empleat de tots que no va rebre lot de Nadal. I com era d'esperar, va començar un nou litigi amb l'empresa que també ha guanyat. 1.000 euros pel lleig del sopar i un lot valorat en 149,05 sense IVA per doble vulneració dels drets fonamentals. Això és un win-win, eh? T'escaqueges del sopar i et paguen 1.000 euros.
0: I 1.000 euros, tu, Déu-n'hi-do.
10: Ha passat a Tarragona i ho explica el diari de Tarragona.
0: I una actriu de Harry Potter es fa d'or a OnlyFans.
10: I sense marmotes ni nus. Jessie Cape, que feia de Lavender Brown a la mítica nissaga de J.K. Rowling, no trobava feina com a actriu i no es veia treballant en cap lloc de cara al públic, com ara un supermercat, deia, mentre la gent li cridava encanteris de Harry Potter. Aprofitant la seva llarga i bonica melena, va començar a publicar continguts a OnlyFans, raspallant-se els cabells, agitant la cabellera o disfressant-se a petició del públic, per exemple, d'elfa o caracteritzada com a Lavender Brown. Assegura que en un any ha guanyat més que en tota la seva carrera d'actriu. Ho explica el Mundo.
0: I a aquesta hora continuem el repàs a la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Avui tota la premsa internacional té la mirada posada en el terratrèmol de Colòmbia i és portada en bona part dels diaris. Si ens fixem en concret en la premsa colombiana, El Tiempo, per exemple, expliquen que avui bona part dels ministres del nou govern d'Espriella es desplaçaran a les zones més afectades i quins són els punts habilitats a Bogotà per fer donacions. Al colombiano hi trobem alguna història més d'esperança, com quan els serveis d'emergències aconsegueixen trobar una mare i una filla sota la runa. Al diari de l'Otun, de la regió de Pereira, és una de les més afectades, expliquen com els familiars de les víctimes poden demanar ja la indemnització i fan un primer balanç, un balanç preliminar a la zona amb 40 víctimes mortals i 65 edificis que ja s'han ensorrat. Colòmbia, a banda, ens acabem fixant en dos apunts que explica el New York Times, tots dos, sobre el president dels Estats Units. D'una banda, explica com Trump es va amagar en un carro de catering de l'aeroport per poder sortir en un vol militar secret des de Turquia. Això va passar durant la cimera amb diversos líders mundials que es va celebrar el mes passat a Ankara i després d'una amenaça creïble, diuen, per part de l'Iran. El mateix diari també parla sobre el famós Arc de Triomf daurat que vol construir Trump a Washington. Ahir dilluns es va fer públic un informe dels serveis de parcs nacionals en què diuen que la construcció alteraria la integritat històrica de molts punts de la ciutat i, en concret, doncs, que trencaria el paisatge cultural dissenyat entre el monument de Lincoln, el pont memorial i el cementeri Darlington.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia hi llegim que els free tours ja són un negoci milionari. Expliquen que Civitatis dispara un 1.000% els ingressos en 4 anys. El negoci dels free tours es basa a fer que, un cop acabada la visita, el viatger decideixi quan vol pagar el guia. L'habitual és deixar entre 10 i 20 euros per persona. Expansión titula que el 70% de l'habitatge de luxe en venda de més d'un milió d'euros és a Madrid, Màlaga, les Balears i Barcelona. L'ultraluxe, a partir de 3 milions, encara es troba més concentrat. Madrid, Màlaga i les Balears en concentren 4 de cada 5. I, per contra, a Palència i Sòria no hi consta cap habitatge de luxe en venda.
0: Anem a la premsa esportiva. Miguel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
14: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
13: Si Julián conegués els Amics de les Arts, cantaria Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig. L'Atlètic està convençut de fer-ho. El club no vol deixar-lo marxar. Gilmarín, el màxim executiu dels Matalassers, no vol parlar amb l'argentí i Simeone encara ha de tornar demà. Per a Lluís Miguel Sanz, d'Esport, qui ha d'estar convençut de fer-ho és el Barça. Potser ha arribat un moment en què el Barça hauria de prendre una decisió pel bé de la planificació esportiva, escriu. Qui té ganes d'una nit d'estiu amb cinema francès a la fresca és Ferran Torres, que ha vist com el Barça vol que el PSG millori la seva primera oferta. 40 milions no són suficients, tot i que tant el jugador com el club esperen que la situació es resolgui abans que el davanter torni a entrenar amb el Barça. Tot i que segurament no serà la fresca, sí que hi haurà cinema català i francès a l'amistosa demà entre el Barça femení i el Montpellier, i també s'hi farà de nit, encara que només un minut. El periòdic expliquen que s'hi repartiran ulleres per veure l'eclipsi, que coincidirà amb el partit. La premsa esportiva també destaca els protagonistes dels campionats europeus d'atletisme i de natació. El Samboya Jaime Guerra a la final del salt de llargada, i les nadadores Irene Ciércoles i Estela Tonraz. Aquesta última disputarà avui la final dels 200 metres d'esquena.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Anem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
15: Bon dia. Doncs avui premsa del cor o un nou capítol de Quanta Guerra. Perquè quina relació hi ha entre les espais gais i la guerra civil espanyola? Doncs més del que pugui semblar a simple vista. Kerry Halliwell, la pèl roja, ha explicat a les seves memòries que el seu besavi va ser assassinat per les tropes franquistes. L'avi de la seva mare era l'alcalde de Dos Torres a Còrdoba durant l'inici del conflicte. Les tropes franquistes el van acusar de comunista i el van afusellar. El seu fill, és a dir, l'avi de l'espai gai, també va combatre com a milicià republicà a la Batalla de l'Ebre. La cantant del Wannabe sempre havia parlat del seu amor per Espanya i del seu passat de la seva mare com a immigrant al Regne Unit des d'Osca. Ara l'estrella del pop va un pas més enllà i reivindica el seu llegat del besavi, que de ben segur, si era tan progressista com diu la cantant, avui en dia seria fan del Girl Power, de la seva besneta i les seves amigues.
0: Gràcies, Carlos. 2 minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
16: Catalunya Ràdio. El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
17: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Les tasques d'extinció van bé.
19: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
20: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
19: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
20: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
20: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll. Els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz. El naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
21: Seria vida i miracles amb el vinil.
20: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 3 quarts de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Va, qui fa anys avui, va?
1: Mira, comencem amb una actriu catalana.

0: Corberó, l'actriu de La Casa de Papel, entre moltíssimes altres coses. Quants anys fa?
1: Úrsula Corberó, 32.
0: Que jove la fa, 37. Sí. Bueno, jove,
1: si
0: veure,
1: fa, no
0: pobre.
1: Fa, si sí, fa, no
0: sí,
1: fa.
0: Sí, sí, sí. Una abraçada. Carlos Overa, quants anys?
1: Carlos Overa, 70.
0: 66.
1: Ei.
0: Anem amb l'actor Chris Hemsworth.
1: Home, Thor. Thor, 40.
0: 43.
1: Ei.
0: I acabem amb una actriu que segur que t'agrada també moltíssim, que és Viola Davis. Que
1: home,
0: fa
1: Viola
0: quan...
1: Davis, quina crac. 64?
0: 61.
1: Ei, mira, he passat una mica.
0: Bueno.
1: I el Santoral?
0: Avui és Santa Clara, també Santa Susana, Santa Gilberta, Santa Digna, Santa Filomena, Sant Alexandre i Santa Obrí.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que al matí de Catalunya Ràdio cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària per llegir els que estigueu de vacances, o els que no estigueu de vacances també, sempre és una bona idea llegir, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bones. Des de la llibreria La Trenca d'Andorra us volem recomanar per aquest estiu Metamorfosis, de Laura Tomàs Mora, publicat per Editorial Merusa. És un recull de 17 relats que giren al voltant de les dones i que utilitza el gènere fantàstic i de terror per parlar de temes com l'amor, la violència, la família, la por, la pèrdua, el desig o la transformació que implica la maternitat. Els contes són petits jocs simbòlics, escrits amb precisió, contundència i molta, molta habilitat. Trobareu tota mena de temàtiques, tota mena de personatges, fins i tot una reinterpretació molt especial de la llegenda de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Fins molt aviat.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Vicios Ocultos.
3: Segueix un exitós gestor de fons d'inversió. La seva vida dona un tomb quan perd la feina i s'enfronta a un divorci complicat. És incapaç de renunciar al seu luxós estil de vida, de manera que decideix entrar a robar les cases dels seus veïns. El que comença com una manera d'aconseguir diners per no perdre l'estatus, s'acaba convertint en una doble vida. Una combinació de drama, thriller i comèdia negra que satiritza la hipocresia dels rics. John Hamm interpreta el protagonista en un paper que li va com un vestit a mida. Té dues temporades que trobareu a Apple TV.
1: Són 3:15 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas.
6: Puedo imaginar el susto, hem sortit... Es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil.
8: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen. Ningú li agrada estar en la situació en la que estem.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar.
10: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre. La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Identificar.
11: Provar la identitat. Reconèixer que una persona és realment tal persona. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los a les seves famílies. El Marroc també el reclama i s'ofereix per accelerar el procés. Centenars de menors, però, encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats.
1: Homologar.
11: Autoritzar alguna cosa que compleix els requisits establerts oficialment. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres en qualsevol punt del territori. Es miri des d'on es miri. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina i demanen protegir-se els ulls amb ulleres certificades per la Comunitat Europea i pel certificat ISO.
1: Companyia.
11: Cos d'actors i de tècnics teatrals format per representar espectacles d'una manera continuada. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. L'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Sílvia Creus. 2.000.
12: Són els euros que haurà de pagar de multa l'entitat prestadora Cofidis a una consumidora per vulneració de l'honor per haver-la inclosa a la llista de morosos. El Tribunal Suprem li ha donat la raó perquè diu que l'acció de Cofidis no responia a la finalitat pròpia dels fitxers de solvència patrimonial, sinó que pretenia operar com un mecanisme de pressió davant de qui venia sostenint de forma fundada i persistent la nul·litat del contracte que havia subscrit amb l'entitat pel seu caràcter usurari.
1: I un número familiar en aquest programa, 152.
12: És el nombre de robatoris de cable a les instal·lacions de DIF a Catalunya que es van denunciar el primer semestre d'aquest 2026. La xifra suposa pràcticament un robatori de cable de coure o fibra òptica cada dia, una xifra que duplica les de l'any passat i gairebé igual en 6 mesos als 184 robatoris registrats tot el 2025. La comparació encara és més espectacular, tirant enrere només 4 anys. El 2022 es feien durant tot l'any els robatoris que ara es registren en només un mes.
1: Deia familiar, perquè és una notícia que vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I 6.
12: Són els models d'ulleres per veure l'eclipsi solar que les autoritats de protecció als consumidors han ordenat retirar perquè presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Les ulleres retirades tenen el filtre excessivament fosc, cosa que pot fer que els usuaris se les treguin per localitzar el disc solar i potencialment exposin els ulls a la radiació directa. Els models són els de les marques SP Eyecare Professional, Omanash, Leonstar, Opticalia, Orro i Pelispan.
1: I a les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera, evidentment, hi veiem un edifici ensorrat, en aquest cas a Cali, a Colòmbia. Una gran muntanya de runes, desenes de persones busquen entre les restes si hi ha o no possibles supervivents.
13: Són les feines de rescat que la ciutadania ha organitzat després del terratrèmol que ha afectat greument el centre i l'oest del país. El sisme ja ha causat 132 morts i 570 ferits. A més, ha destruït uns 1.600 edificis i ha afectat 6 aeroports. El govern ha qualificat la situació de desastre nacional i ja treballa en un comandament unificat per atendre l'emergència. La prioritat ara és rescatar les persones que continuen sota la runa.
1: A la segona imatge del dia hi veiem un home descansant en un llogaret sota un sostre de xapa. Plou, està completament envoltat d'aigua.
13: És una de les imatges que ha distribuït l'agència Reuters sobre les pluges monsòniques i els ciclons que a hores d'ara castiguen al nord de les Filipines. El temporal ja ha provocat una dotzena de morts i 8 desapareguts. La zona més afectada és l'illa de Luzon, la més poblada del país. Segons les autoritats filipines, la previsió és que les pluges i les fortes ratxes de vent disminueixin durant la setmana.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Girona. Què hi veus, Maria Rovira?
14: Doncs hi veig un paisatge preciós de vinyes arrenglarades en pendent davant del mar, a Colera, a l'Alt Empordà. És una imatge de la finca on s'elabora Aires de Garbet, del celler Peralada, que ha estat elegit el millor vi negre d'Espanya 2026. L'anyada del 2021 d'aquest vi ha rebut el premi concedit pel Ministeri d'Agricultura. El jurat ha destacat la trajectòria centenària del celler, el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat ambiental i la projecció internacional.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
18: Si no ho cal.
17: És que és el que...
18: És que acordem unes preguntes a vegades, tio.
19: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
17: A veure, Xuriguera.
18: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
17: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
19: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
16: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bartrolí, fort terratrèmol a Colòmbia. El balanç provisional és de 132 persones mortes, prop de 600 de ferides i un centenar de desaparegudes.
11: Hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Abelardo de la Espriella, president de Colòmbia, es dirigia als afectats.
25: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles.
0: Al matí de Catalunya Ràdio hem recollit alguns testimonis, com el de l'Adrià López, que viu a prop de Pereira, que és una de les zones més afectades.
6: Podeu imaginar el susto, hem sortit es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
1: I el Partit Popular es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió amb el Ministeri de la Infància, on s'ha d'abordar el trasllat de migrants menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
11: Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica del PP.
2: Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
11: El govern espanyol prioritza, però, que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
1: I a la vigília de l'eclipsi, els municipis on es preveu més afluència de visitants tanquen accessos a espais naturals per evitar el col·lapse davant del risc d'incendi.
0: Per exemple, a partir d'avui es tanquen els accessos al cim de Montmaneu, al cim més alt del Segrià.
1: I un altre bombardeig rus en aquestes últimes hores contra la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia.
11: Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
1: Una novetat d'avui, el tinent de l'alcaldia de la Seguretat de Barcelona creu que la capital catalana està molt poc videovigilada.
0: En declaracions a l'Agència Catalana

0: donat gairebé 7 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Pau d'Ordal, a la zona del Penedès. Gotellades, 2-3 litres per metre quadrat al voltant de la zona del Penedès, també comarques pròximes a unes dècimes de litre d'aquesta petita nuvolada que ja s'allunya i que ha de donar pas al sol. Per tant, núvols residuals aquest matí que aniran dissipant-se i el sol s'ha d'imposar en un matí de ple estiu, de plena canícula, amb molta xafor i amb una matinada molt tòrrida. Molts sectors de la costa, però especialment a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, han baixat dels 28 en 3. Per tant, temperatures que, de nou, es situen als valors més elevats de matinada d'aquest estiu. I bé, avui les màximes tornaran a superar els 35 graus a l'interior, amb una calor intensa, amb aquesta xafor a la costa, i malgrat que el matí sigui en conjunt estable i assolellat, a la tarda parlem un altre cop de nuvolades i ruixats amb algunes tempestes a la meitat nord del país i sobretot al voltant del Ripollès, on hi ha avisos d'intensitat de pluja.
1: I repassem la mobilitat amb la Marisa Gil. Marisa, què ens expliques? Bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora destaquem retards de 20 minuts a la línia R14 entre la Plana Picamoixons i Barcelona en tots dos sentits i també porta 5 minuts de demora el tren de la R16 que ve de Tortosa i arribarà a Barcelona. D'altra banda, a l'aeroport del Prat, el vol de Eurowings entre Barcelona i Bonn sortirà amb 20 minuts de retard i el de Wizz entre Barcelona i Cracòvia ho farà 45 minuts tard.
1: I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim això? Bon dia.
3: Bon dia, doncs encara tranquil·les, amb una petita retenció a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, per un accident, a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i les rondes, rondada a l'Intraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres, la ronda litoral, congestionada de Diagonal Mar a la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz.
3: I ara.
1: I a aquesta hora dediquem sempre una cançó a qui vulgueu, a qui ens digueu, al 636-360609. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609. Dieu la cançó i a qui la voleu dedicar, com ha fet la Berta, vaja.
4: M'agradaria dedicar al Cel, de Rocco Banana, un grup de Banyoles, a tota la gent de Sant Narcís, del barri de Sant Narcís. Moltes gràcies!
5: Fas tard, si creus que les persones...

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, retencions localitzades a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, per un accident. Autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona. Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. I ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constàncies de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'ambaixada espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornar amb les seves famílies

i tornin, i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. La Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra la ciutat ucraïnesa de Zaporizhzhia. Els atacs dels uns i els altres amb míssils i drons ja han convertit aquest estiu en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols. A Tarragona, avui a les 8:29 minuts del vespre, s'activarà un compte enrere oficial de l'eclipsi solar. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Roman, que també hi haurà figures destacades del món de l'astronomia. El pàrquing que dona accés al Parc Nacional d'Aigüestortes però es pot obrir parcialment aquest estiu després de la llevissada provocada aquest matí, volíem dir, després de la llevissada provocada pel temporal de dissabte. La recuperació total d'aquest equipament, però, no es preveu fins d'aquí com a mínim unes 2 setmanes. Està reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys, pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.

0: Matí de sol a gran part del país amb només alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogó a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país.
1: Esports.
0: Montserrat Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del Barça, que està pendent de diferents noms propis, com el de Ferran. La primera oferta que ha fet el Paris Saint-Germain per ell, de 40 milions d'euros, no l'accepta el Barça de moment. Mentrestant, Roni Bardagi es lesiona just quan el club li buscava una sortida i el Barça femení s'ha lesionat Quique Nazaret, que estarà un mes inactiva. A l'Europeu de Natació de París, aquest matí, el sitgetà Luca Hoch participarà a les sèries de 100 metres lliures i es disputarà el relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall, Ivan Florencio i Nayara Sobreviela. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques. També entraran en escena aquest matí Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels acull aquest dimarts 11 d'agost una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà de 5 a 9 del vespre a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure el 99,95% de l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic, on la lluna oculta el disc solar, arribarà al seu punt màxim a les 20 hores 29 minuts i 27 segons a la nostra ciutat. La Biblopatxa organitza una activitat d'observació de l'eclipsi. I els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions en la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. I això és tot de moment.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dimarts 11 d'agost. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i totes aquelles informacions que marquen l'actualitat del nostre municipi. Com ja sabeu, el control tècnic sempre ens acompanya Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. En tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. I avui tenim un dimarts que arriba carregat de temes i que sobretot ens situa ja a la vigília d'un dels grans esdeveniments astronòmics d'aquest estiu. Com segurament heu escoltat per tot arreu, justament demà arriba l'eclipse solar. Ja fa dies que en parlem perquè és un fenomen que no es produeix cada dia i que demà, 12 d'agost, ens permetrà viure un moment molt especial des de Castelldefels i des de diferents punts del nostre territori. La ciutat es prepara també per observar aquest fenomen i nosaltres continuarem explicant-vos durant el programa doncs, què és el que hem de saber, doncs, a quina hora el podrem veure, com evolucionarà aquest eclipsi i, sobretot, quines són les precaucions que hem de prendre per observar-lo amb seguretat. Perquè mirar el sol directament pot ser perillós i en un esdeveniment com aquest és molt important utilitzar el material adequat i seguir les recomanacions dels experts. Per tant, avui tornarem a posar el cel i l'eclipse al centre de la nostra mirada perquè demà serà el gran dia i volem arribar-hi amb tota la informació. Però no serà l'únic tema que ens ocuparà aquest matí. També parlarem de salut i solidaritat perquè aquesta mateixa tarda tenim una nova oportunitat per donar sang a Castelldefels. La unitat de donació estarà instal·lada a la plaça Neus Català, just davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i recordarem els horaris i la importància de mantenir les reserves de sang, especialment durant el període d'estiu. I si mirem cap als carrers de Castelldefels, ja hi ha una altra cosa que cada vegada queda més evident i és la Festa Major, que ja és aquí mateix. Si bé és cert que encara falten un parell de dies per l'inici oficial, la ciutat ja comença a transformar-se. A poc a poc van apareixent els escenaris que acolliran els concerts i els grans espectacles. Els carrers es preparen i es comença a notar aquell ambient que ens anuncia que tenim per davant uns dies de molta activitat. La Festa Major començarà oficialment aquest dijous i s'allargarà fins diumenge amb una programació molt àmplia i propostes per totes les edats. Al llarg del matí farem un repàs d'algun dels grans esdeveniments de la Festa Major, dels concerts i de les activitats més destacades, perquè segur que molts ja esteu començant a fer-vos la vostra pròpia agenda per aquests dies. I aquesta transformació de la ciutat també comporta alguns canvis en la mobilitat. Per això també avui estarem pendents doncs, de les afectacions provocades per obres i actuacions que hi ha en diferents punts de Castelldefels, perquè en aquests dies d'agost, amb el moviment de vehicles i amb la Festa Major a tocar, doncs és especialment important saber on podem circular i quines zones poden presentar algun tipus de dificultat. I com cada matí també tindrem la informació del Servei Català de Trànsit que ens ajudarà a saber com tenim les carreteres i quina és la situació de la mobilitat en aquest inici de la jornada. I també parlarem, doncs, com no, d'una altra qüestió que hem de tenir molt present, encara que no vulguem, que és la calor. Ja podeu notar que tenim una setmana marcada per les temperatures elevades i per un episodi de calor intensa que ens obliga a extremar les precaucions, especialment amb les persones més vulnerables. Recordeu que beure aigua, evitar l'exposició directa al sol durant les hores de més calor, buscar espais frescos i adaptar l'activitat física són alguns dels consells bàsics que hem de recordar. I precisament per ajudar a combatre aquestes temperatures, Castelldefels disposa de diferents refugis climàtics, que són espais on podem trobar unes condicions més confortables durant les hores de més calor. També recordarem on les podeu trobar i quines opcions tenim a la ciutat si en tenim que escapar doncs, d'aquest calor. Perquè l'estiu continua avançant, la festa major ja és a tocar, demà tenim un eclipsi i ens farà mirar cap al cel i mentrestant el dia a dia a Castelldefels continua doncs, amb les seves activitats, mobilitat, serveis, obres, així que tenim molts temes sobre la taula en aquestes dues hores i la informació també doncs, de l'actualitat local, de cultura i de tot el que té a veure amb el dia d'avui, dimarts 11 d'agost. Així que quedeu-vos amb nosaltres, que comencem Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs, bueno, parlant de Festa Major, que ja la tenim justament aquí, volíem doncs, parlar també d'un tipus de fira de que tenim justament a la fira de Castelldefels, doncs, aquesta Festa Major. Perquè quan pensem en una fira d'atraccions, probablement pensem en música, llums, moviments, soroll, atraccions que pugen, baixen, i famílies i criatures i molta gent compartint un mateix espai amb molt de soroll i molt soroll i també molt impacte lumínic. Per moltes persones, especialment pels infants, tot això forma part de la diversió. Però no tothom viu aquests estímuls de la mateixa manera i és precisament per això que aquest any la Fira de la Festa Major de Castelldefels incorpora una mesura pensada per fer-la una mica més accessible i inclusiva. La Fira d'Atraccions s'instal·larà a la ciutat des del dia 13 fins al dia 16. L'horari serà de tarda i de nit, des de les 6 de la tarda fins a les 2 de la matinada. I el primer dia, dijous, dia 13, hi haurà una novetat especialment pensada doncs, per a aquelles persones amb alta sensibilitat sensorial. I és que entre les 6 i les 9 de la nit s'habilitarà una franja de baixos estímuls sensorials. I dit d'una manera senzilla, durant aquestes 3 hores es busca que la fira sigui un espai més tranquil i més amable per a aquelles persones a qui el soroll, les llums i la música o la concentració de gent poden generar una saturació o malestar. I és una qüestió important perquè quan parlem d'accessibilitat sovint pensem en barreres físiques, pensem en una rampa, en un ascensor, en una vorera sense obstacles, però també hi ha barreres que no sempre veiem. I una d'aquestes doncs, pot ser precisament la sobreestimulació sensorial. Un espai com la fira concentra en molt poc temps una gran quantitat d'estímuls. La música, veus, llums, moviment, olors, sorolls i una gran quantitat de persones. Per a una persona amb hipersensibilitat sensorial, aquesta acumulació pot arribar a ser difícil de gestionar. De fet, el Departament de Salut de la Generalitat explica que algunes persones poden tenir una sensibilitat especialment elevada davant d'estímuls com un soroll o la llum i que en determinades situacions és convenient reduir aquesta exposició. I això ens permet entendre millor el sentit d'aquesta iniciativa. Perquè no es tracta de fer una fira diferent ni de separar ningú. És una qüestió important perquè quan parlem d'accessibilitat sovint pensem en barreres físiques. La guia que ha fet el Departament d'Educació de la Generalitat sobre l'acompanyament d'aquest alumnat amb trastorn de l'espectre autista doncs, posa precisament l'accent en la necessitat de respectar les necessitats sensorials individuals i reduir els estímuls desencadenats i oferir espais segurs amb menys estímuls quan sigui necessari.

0: Llavors, el que es tracta és simplement adaptar durant unes hores l'entorn perquè més persones puguin participar de la festa. Perquè una festa major inclusiva no és només aquella que tothom hi pot entrar, també és aquella que intentem que tothom pugui sentir-se còmode, segur i part de la celebració. I aquí els infants tenen un paper especialment important perquè quan una criatura es troba en un entorn que li resulta massa intens, pot ser que no sapiguem interpretar què és el que li està passant. Pot estar nerviosa, pot voler marxar, pot tapar-se les orelles, pot plorar o bloquejar-se, i això no significa necessàriament que no vulgui participar de la festa. Pot significar senzillament que necessita menys estímuls. I aquesta idea doncs, també es pot traslladar perfectament a les activitats d'oci, perquè la inclusió no hauria de quedar limitada a les escoles, ni als equipaments públics o als serveis assistencials. També hauria d'arribar als moments de lleure, a les festes, als concerts, a les fires, als espais on la ciutadania sempre surt al carrer a divertir-se. I la proposta en aquest cas és molt concreta. Dijous 13 d'agost de 6 de la tarda a 9 de la nit la Fira d'Atraccions funcionarà amb aquesta franja de baixos estímuls sensorials. Una franja que pot ser especialment útil per famílies amb infants que necessiten aquest entorn més tranquil, però que també qualsevol persona que experimenti dificultats davant d'ambients molt sorollosos o carregats d'estímuls doncs, tingui un espai per ell. I també hi ha una idea important darrere d'aquesta iniciativa, que les famílies no hagin de renunciar a participar en una activitat simplement perquè l'entorn habitual doncs, els hi resulta massa intens. Perquè sovint parlem d'inclusió com si consistís a crear activitats específiques per determinats col·lectius, però també podem entendre-la d'una altra manera, fer que les activitats que ja existeixin doncs, siguin cada vegada més accessibles. I això és el que passa amb aquesta fira d'atraccions. La fira continuarà sent la mateixa, hi haurà atraccions, hi haurà famílies, hi haurà criatures, hi haurà festa, però durant unes hores es farà un esforç perquè l'experiència sigui més suportable per persones que necessiten aquest nivell d'estimulació més baix. I pot semblar una modificació petita, només 3 hores, però per a una família que fins ara potser evitava anar a una fira perquè sabia que el seu fill o la seva filla no toleraria bé el soroll, les llums o la música, doncs aquestes 3 hores poden marcar la diferència i, molt, i pot ser molt, molt important. I també és una manera de donar visibilitat a una realitat que moltes vegades passa desapercebuda. I és que no totes les persones percebem els espais de la mateixa manera. I és que adaptar una activitat no significa donar privilegis a ningú, significa eliminar aquestes barreres perquè les persones doncs, puguin participar-hi. Així doncs, la Fira d'Atraccions de Castelldefels estarà oberta del 13 al 16 d'agost, de 6 de la tarda fins les 2 de la matinada i dijous, de 6 a 9 del vespre, arribarà aquesta franja especial de baixos estímuls sensorials. Una petita adaptació que apunta en una direcció molt important i és que la Festa Major pugui ser cada vegada una festa per tothom.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és temps i moment de veure doncs, com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Eduard Sánchez.
1: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora es manté una relativa calma pel que fa al volum de trànsit, ara com ara, sense retencions o punts amb dificultats especials pel que fa a la mobilitat. Tant l'autopista C32 com també l'autovia de Castelldefels funcionen força bé, de fet, tant d'entrada a Barcelona com també en sentit contrari. I, de fet, entrar a Barcelona per qualsevol de les dues rondes ara mateix no suposa massa complicacions, més enllà del punt afectat per obres de la ronda de dalt al voltant d'Horta, en els dos sentits de la marxa, hi ha una mica més de lentitud, però de moment no passa d'aquí. D'altra banda, recordem, pel que fa a la mobilitat prevista per l'eclipsi, recordar que l'autopista AP7 serà l'eix principal de mobilitat i des del Servei Català de Trànsit recomanem als usuaris utilitzar altres vies alternatives a aquesta autopista AP7 de cara a demà, com és el cas de la C25 i de l'autovia 2 pels desplaçaments cap a comarques de Ponent. També l'autopista AP2 per accedir a zones d'observació com Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i també l'A7 o la Nacional 340 pels moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Eduard. Fins demà.
1: Fins demà.

0: I ara doncs parlem d'alguna cosa que bueno, tothom pot sentir, i és de la calor. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels manté activada aquesta prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa. D'acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, doncs aquest és un episodi de calor intensa. I aquest episodi de calor que estem vivint aquests dies es manté especialment durant aquestes hores nocturnes i, segons les previsions, doncs pot afectar també la matinada i el matí, doncs, de dimecres. En concret, per la nit de dimarts, bueno, aquesta nit, de la nit de dimarts a dimecres, és a dir, aquesta nit, es manté la previsió de calor intensa nocturna entre les 2 i les 8 del matí, amb una probabilitat baixa d'entre el 10 i el 30% de superar el llindar de temperatura mínima establert per Castelldefels, que és 24,9 graus. El nivell de perill previst és moderat, de grau 1 sobre 6. Per tant, encara que no estiguem parlant d'una situació d'alerta màxima, sí que hem de tenir present que les nits poden continuar sent especialment caloroses, i és per això, doncs, que es pot dificultar el descans i afavorir, doncs, l'aparició de problemes relacionats amb les temperatures. I és que aquí hi ha un element important, i és la calor nocturna també té efecte sobre la salut. Quan les temperatures no baixen prou durant la nit, el cos té més dificultats per recuperar-se de la calor acumulada durant el dia. Per això, especialment en persones grans, infants, persones amb malalties cròniques o altres col·lectius vulnerables, és molt important extremar les precaucions. Des de l'Ajuntament es demana mantenir atenció especial sobre aquestes persones i es recomana fer ús dels refugis climàtics municipals quan sigui necessari. I doncs fem un repàs dels refugis que en tenim. Castelldefels disposa aquest estiu de 7 refugis climàtics per protegir-se d'aquestes altes temperatures. 5 espais són interiors i estan climatitzats, i hi ha 2 espais que són exteriors. Els refugis que són interiors, doncs, són a l'edifici de la República, que es troba al carrer Arcadi Balaguer, al número 29, el Centre Cívic Federic Montpou, que es troba a la plaça Joan 23. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que està al carrer Bisbe Urquinaona. El Centre Cívic Vista Alegre, que es troba al carrer Mansió. I a l'Espai del Mar, al Passeig Marítim 271. I doncs tenim aquests 2 espais exteriors, que un d'ells és el castell, i el parc del castell, justament, i el parc de la Muntanyeta. I recordem, doncs, que a més l'Ajuntament, doncs, ha posat en marxa aquesta xarxa de microrefugis climàtics, que són establiments comercials que estan adherits i ofereixen espais frescos i accessibles durant aquests episodis de calor, en el qual poden entrar els ciutadans, refrescar-se una mica sense haver de consumir res. També l'Ajuntament recorda que durant les hores de més calor és millor evitar l'exposició directa al sol i reduir les activitats físiques intenses a l'aire lliure. I justament tenim una situació una mica especial, perquè coincideix justament demà la calor i l'eclipse. Per tant, si teniu previst sortir a observar l'eclipse, especialment si ho feu a la zona de la platja, recordeu que estarem a l'agost, a ple estiu, i que l'activitat es desenvoluparà durant la tarda i el vespre. caldrà portar-se aigua, protegir-se del sol mentre encara sigui present i evitar les exposicions innecessàries durant les hores de més radiació. També recordem les ulleres homologades que venim explicant per observar l'eclipse, que no són les habituals de sol. I recordar doncs, que hem de protegir sempre quan mirem directament al sol i protegir-ne no només els nostres ulls, sinó també la nostra pell. Així doncs, demà haurem de tenir present dues recomanacions diferents, la protecció solar, la hidratació davant de la calor i la protecció ocular homologada si volem observar aquest eclipse. I a casa, per ajudar a mantenir una temperatura més confortable, doncs es recomana baixar les persianes durant les hores en les que toca directament el sol, mantenir les estances més fresques i així aprofitar la nit per ventilar l'habitatge. I si no disposem d'aire condicionat o la calor dins de casa és especialment elevada, doncs, com hem comentat, podem buscar aquests espais climatitzats, que són equipaments de l'Ajuntament que funcionen com aquests refugis climàtics. Així que la recomanació és senzilla, gaudir i fer-ho amb seny, hidratació i, sobretot, protecció davant del sol.
1: Castelldefels desperta.

0: I justament ara, quan estàvem parlant d'aquesta onada de calor, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quin dia ens espera avui. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem amb una temperatura extremadament elevada, sobretot als punts del litoral i prelitoral. Destaquen les operacions de llindar de temperatura mínima a gran part del litoral i prelitoral en comarques on s'han superat fins i tot els 2 graus respecte al llindar mínim. A hores d'ara encara tenia nuvolositat a punts del sector central i nord del país, del litoral, i que aniran deixant pas un cel més serè i assolellat durant gran part del matí. De cara a la tarda començarà a créixer una altra vegada la nuvolositat, deixarà la temperatura més baixa que respecte ahir, però així tot tindrem una sensació de xafogor i nord, i destaquem sobretot les tempestes que s'aniran produint especialment a sectors del Pirineu Occidental i principalment a l'Oriental, on poden deixar tempestes en calamar-se i alguna pedregada fins i tot. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs justament com us hem comentat aquest matí, doncs tenim avui una cita que és molt diferent a totes les altres, però que també doncs mereix que en parlem, perquè és una jornada molt important i es tracta d'una jornada de donació de sang. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya instal·la avui doncs, la seva unitat mòbil a Castelldefels per fer una campanya especial coincidint doncs, justament amb aquests dies previs a la Festa Major. Escoltem doncs, a Marta Coca, representant del Banc de Teixits de Sang i Teixits, doncs, com ens explica quines són les raons doncs, perquè hi hagin aquestes baixes reserves.
1: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Doncs, com us venim comentant, la donació es farà aquesta tarda, dimarts 11 d'agost, a les de 5 de la tarda a 9 del vespre i es farà a la plaça Neus Català, justament davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i davant d'aquest escenari que justament estan construint ara mateix. Per tant, aquesta és una oportunitat d'incorporar un gest solidari justament a aquesta celebració de la Festa Major, perquè mentre aquests dies parlem de concerts, activitats i espectacles, trobades, doncs als hospitals les necessitats de sang continuen doncs, com cada dia de l'any. I aquest és precisament un dels missatges que vol traslladar el Banc de Sang. La sang no es pot fabricar i les donacions són imprescindibles per mantenir doncs, aquestes reserves necessàries. Escoltem ara el president del Baix Llobregat, Antonio García, doncs, on ens explicava doncs, quin és aquest motiu d'aquesta necessitat.
2: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en plan així broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Per això, si sou donants habitual o bé si us heu plantejat alguna vegada però encara no ho heu fet al pas, avui, doncs aquesta tarda teniu una oportunitat molt a prop de casa. Recordem, la unitat mòbil serà a la plaça Neus Català durant tota la tarda, de 5 de la tarda a 9 del vespre. I escoltem ara doncs, a la Marta Coca, que ens explica quins són els criteris d'exclusió.
1: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més a nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem, i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Doncs, com recordàvem, és important que les persones que vulguin donar han de tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos, trobar-se bé de salut i portar un document identificatiu, com ens comentaven. I no cal anar amb dejú. Abans de la donació, com ha comentat la nostra companya, el personal farà les comprovacions necessàries per confirmar, doncs, que es pot donar sang amb seguretat. I la donació, doncs, és un procés molt senzill, com ens ha comentat. Una donació, doncs, hem de saber que pot contribuir a ajudar persones que necessiten una transfusió, doncs, després d'una intervenció quirúrgica, un accident o bé durant un tractament o altres moltes situacions mèdiques. Per això la Festa Major està escalfant motors, però tenim aquesta vessant solidària i tenim aquesta oportunitat, doncs, avui dimarts, 11 d'agost, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a la plaça Neus Català, justament davant de l'escenari que s'està construint per la Festa Major, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, doncs podeu apropar-vos a donar sang. Es recomana reservar hora prèviament a través dels canals de banc de sang i teixits, i ja si sou donants habituals, doncs aquesta és una molt bona ocasió, doncs, per donar sang. I si no ho heu fet mai, doncs és el dia de provar-ho, perquè a Festa Major hi ha maneres de celebrar que no impliquin ni música, ni focs, ni escenaris. També es pot celebrar ajudant els altres. Així que recordeu que donar sang és un petit gest que per qui el fa no és res, però és imprescindible per a qui la necessita.
3: Castelldefels Desperta.

I abans de continuar, fent també un cop d'ull a algun d'aquests serveis que tenim al carrer i que ens poden facilitar el dia a dia, especialment aquests dies d'estiu. Parlem de les mini deixalleries, dels punts on podem portar els trastos vells i, sobretot, recordem doncs, que encara som a temps d'aprofitar les bonificacions relacionades amb la correcta gestió dels residus. Aquesta és una bona oportunitat per reciclar i portar allò que ja no necessitem al lloc que toca i al mateix temps beneficiar-nos d'aquests incentius. Repassem llavors doncs, on tenim avui les mini deixalleries, avui dimarts, i a veure també on tenim a quin barri li toca poder deixar els trastos i els mobles vells. Doncs la mini de deixalleria mòbil serà des de les 10 del matí fins les 12:50 al passatge del Pitort, també a l'Avinguda Màlaga, a Can Bou, i després per la tarda des de les 4 de la tarda fins les 6:50 al carrer Aragó, al carrer Ginesta, a Gran Via Mar, i a la plaça Catalunya, al centre. I també avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de Bellamar, Montmar Baix, que és a l'Avinguda Diagonal cap a baix, i al barri del Centre. Recordeu que els heu de deixar al carrer entre les 9 del vespre i les 11. I recordeu que només els dies que correspon a cada zona.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
4: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels Desperta.

Doncs també volíem recordar de que Castelldefels està tornant a aparèixer al mapa gastronòmic d'estiu i aquesta vegada ho fa amb el mar com a protagonista. El restaurant Punta Roca, situat a Port Ginesta, ha estat inclòs entre els 25 millors xiringuitos d'Espanya, o guinguetes, en la selecció publicada per la revista gastronòmica Tapas Magazine. El reconeixement posa doncs, en valor una combinació que especialment a l'estiu sembla gairebé imbatible, que és cuina, producte mediterrani i un entorn privilegiat davant del mar. Recordem doncs, que Punta Roca està situat en un dels espais més singulars del litoral del Garraf, amb unes vistes al Mediterrani i els penya-segats com a taló de fons. I justament aquesta ubicació fa que una part important de l'experiència doncs, la brindi al nostre municipi. La proposta gastronòmica està centrada especialment en els productes del mar, en peixos, marics i plats de tradició mediterrània. El reconeixement també doncs, serveix per posar el focus en Port Ginesta i a la costa del Garraf, una zona que potser no té tanta projecció turística com és el passeig marítim de la ciutat, però que ofereix un paisatge molt particular. Perquè quan parlem de gastronomia a Castelldefels no tot passa pel centre o pel passeig. També en tenim doncs, altres espais vinculats al mar, amb el producte mediterrani i un entorn natural molt clàssic. Així doncs, en ple mes d'agost hi ha milers de persones buscant precisament això, menjar bé, gaudir del mar i trobar un lloc especial per passar l'estona. Aquest és un establiment del nostre entorn doncs, que apareix com un dels millors, les millors guinguetes del país. Una notícia que a més doncs, permet recordar doncs, que Castelldefels també és gastronomia.

0: I és que també fa uns dies ens parlaven de que un dels plats més representatius de la nostra ciutat és l'arròs de Castelldefels, perquè s'ha incorporat aquest estiu a la campanya al Baix Llobregat. Som a l'estiu, al teu estiu. Aquesta és una iniciativa del Consorci de Turisme del Baix Llobregat que reuneix més d'un centenar de propostes per descobrir la comarca a través de la cultura, la natura i el patrimoni. I, evidentment, també la cuina. Aquesta campanya, la de El Baix Llobregat, som el teu estiu, és una campanya que convida tant els visitants com els mateixos veïns a redescobrir tot el que ofereix El Baix Llobregat durant els mesos d'estiu. I en aquest aparador, Castelldefels hi té un paper destacat, perquè l'arròs de Castelldefels s'ha anat consolidant i en els darrers anys com una de les receptes més identificatives del nostre municipi. Una proposta que combina productes del mar Mediterrani amb ingredients de proximitat procedents del Parc Agrari del Baix Llobregat i unint en un mateix plat dues de les grans riqueses del territori, el mar i l'horta. La campanya també vol posar en valor els espais naturals del Baix Llobregat amb rutes de senderisme, itineraris de cicloturisme i activitats a l'aire lliure. I en aquest apartat, Castelldefels torna a tenir un lloc privilegiat gràcies a les seves platges, al Canal Olímpic i a les múltiples propostes vinculades als esports nàutics. En definitiva, aquesta iniciativa no només promociona el territori de portes enfora, sinó que també anima els mateixos habitants de la comarca a descobrir aquestes propostes que sovint tenim molt a prop i que encara no coneixem prou. I en aquest gran aparador del Baix Llobregat, l'arròs de Castelldefels continua guanyant protagonisme i consolidant-se com una de les receptes que millor representen la identitat gastronòmica de la ciutat. Així que, ja sabeu, tenim una de les millors guinguetes del país i, a més, tenim justament aquesta nova campanya de El Baix Llobregat, som el teu estiu, justament per aquest mes d'agost.
1: Castelldefels desperta.

Doncs estem arribant doncs, justament al final d'aquesta primera hora doncs, del que seria el nostre Castelldefels Desperta. I en aquesta primera hora doncs, hem estat parlant de diverses coses doncs, bastant interessants, a part de, justament de parlar d'aquesta campanya del Baix Llobregat Som el teu estiu, doncs, que invita a tots els residents del Baix Llobregat i també als visitants

També hem recordat doncs, que justament avui, dimarts 11 d'agost, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a la plaça Neus Català, doncs, tindrem justament davant de l'escenari que s'està muntant doncs, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, doncs, tindrem aquesta campanya de donació de sang, en el qual animen a tothom a que tingui entre 18 i 70 anys i passa més de 50 quilos doncs, a hidratar-se molt bé i apropar-se justament amb un DNI i apropar-se doncs, a fer aquesta donació de sang. I en la següent hora doncs, ja parlarem doncs, el que és de la Festa Major. Farem un repàs de totes les actuacions que tenim per davant i coses que tenen justament a veure amb aquesta gran Festa Major que ja se'n suma, que tothom té ganes i que en tenim justament a punt de començar. I també recordarem el que ha sigut tot un èxit, que han sigut aquestes penyes de Festa Major, una novetat d'enguany que ha portat doncs, a més de 1.000 persones a apuntar-se a aquestes noves penyes de Festa Major que aquest any doncs, comencen i es té previst doncs, que segurament doncs, continuï any rere any. I també hem parlat doncs, de les onades de calor que justament en tenim ara i hem fet un repàs doncs, de tots els 5 doncs, refugis climàtics que en tenim per poder doncs, anar a prendre fresca una mica i doncs, millorar una mica la nostra temperatura. I amb aquest recordatori de tot el que hem estat parlant, doncs arribem ja a les 9 del matí d'aquest 11 d'agost. Gràcies per estar amb nosaltres i ara escoltarem el que serà doncs, l'informatiu nacional.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. I en aquest punt horari el nostre primer titular és per al trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Només complicacions per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció Girona i a la Ronda a Dalt de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. També per obres tallada des d'avui les línies del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat S1 i S2 entre Gràcia i Sarrià. S'està cobrint el trall amb autobusos alternatius.
1: 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i prop de 1.500 habitatges afectats. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'Ambaixada Espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. El PP es desmarca de Vox i, finalment, sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta al govern espanyol, però prioritza que els que puguin tornar amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Nou morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de l'atac rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. A Tarragona, avui, exactament a les 8:29 del vespre, s'activarà un compte enrere oficial de l'eclipsi

0: Popular. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Romà, en què també hi haurà figures destacades del món de l'astronomia. La Unió Europea implanta una nova normativa per als envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Detingut a Marbella, un home de 59 anys per un suposat assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro de Alcántara i la víctima seria la seva parella. Des de principis d'any ja són 36 les dones que han mort a Espanya a mans de la parella o exparella, que és la xifra més alta des del 2019. Ja està reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penelope Clot.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. Mentrestant, Roni Bardaggi es lesiona just quan el club li buscava una sortida i el Barça femení s'ha lesionat Kika Nazaret, que estarà un mes inactiva. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques aquest matí. També entraran en escena Guillem Crespí, Javier Lorente i Marta Mitjans. I a l'europeu de natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Hoch participarà a les sèries de 100 metres lliures i es disputarà el relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela.
0: I pel que fa al temps, matí de sol a gran part del país, amb alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogó a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: I continuem amb el Castelldefels Desperta aquí a Ràdio Castelldefels. Encetem ja la segona hora del programa i ho fem mirant cap a dos grans protagonistes d'aquests pròxims dies. Per una banda, la Festa Major, que ja és a tocar. I per l'altra, l'eclipse solar de demà. Aquest serà un fenomen que ens farà mirar cap al cel, que ja fa dies que seguim aquí al programa i, a més, a tot arreu se'n parla. Però abans d'entrar en ple d'aquests dos grans temes, volem dedicar uns minuts a aquesta qüestió de que aquests dies no deixem de sentir, que és la calor. Estem immersos en un episodi de temperatures elevades i això vol dir que hem d'extremar les precaucions. Sobretot durant les hores centrals del dia, la calor no afecta a tothom de la mateixa manera i hi ha persones que poden sentir més dificultats per regular aquesta temperatura corporal i que, per tant, necessiten una atenció especial. Parlem especialment de les persones grans i dels infants, persones amb determinades malalties cròniques, també aquestes persones que treballen al sol o fan activitat física a l'aire lliure i també de les persones que viuen soles o que poden tenir més dificultat per accedir als espais frescos. I us recordem una altra vegada que una de les eines que tenim a la ciutat per protegir-nos d'aquestes temperatures són els refugis climàtics. Aquests són espais que podem utilitzar durant els episodis de calor per trobar unes condicions més confortables, descansar i refrescar-nos i evitar estar exposats durant massa temps a temperatures elevades. Per tant, si aquests dies noteu que a casa fa molta calor o simplement necessiteu sortir durant unes hores més complicades, recordeu, tenim aquí aquests espais a disposició de la ciutadania. I també és important saber reconèixer quan la calor deixa de ser una simple molèstia i pot començar a representar un problema de salut. Us recordem que un cop de calor pot aparèixer quan el cos ja no és capaç de regular correctament la seva temperatura i algun dels senyals d'alerta poden ser temperatura corporal molt elevada, pell calenta, enrugida, mal de cap intens, mareig, confusió, debilitat, nàusees o fins i tot pèrdua de consciència. Us recordem que davant d'una situació així, cal actuar ràpidament, portar una persona a un lloc fresc, intentar baixar-li la temperatura i, en el cas de que tingui algun tipus de símptoma greu o estigui confosa o inconscient, hem de trucar als serveis d'emergència. Recordem que el telèfon d'emergència és el 112. I la millor manera de prevenir això és justament beure aigua, encara que no tinguem set, evitar l'exposició directa al sol i portar roba lleugera. I recordem que una cosa que val la pena recordar sempre és no deixar mai a una persona ni a un animal dins d'un vehicle estacionat. I després d'aquesta mirada de la calor, ens posarem en mode Festa Major, farem un repàs de tot el que ens porta la Festa Major i també mirarem cap al cel, perquè demà arriba aquest eclipse. Així que tenim per davant una segona hora amb molta informació, molta Festa Major i també una mirada al cel. Així que continuem amb el Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: I abans de començar tota aquesta informació que us hem avançat, doncs també volem fer un repàs a les actuacions i a les afectacions de mobilitat. Perquè l'estiu acostuma a ser una època especialment intensa pel que fa a obres i actuacions de manteniment a la ciutat, i no és casualitat. Són setmanes en què part de la població doncs, marxa uns dies de vacances, els centres educatius estan tancats i alguns punts disminueixen la seva activitat habitual, i això doncs, permet concentrar determinats treballs que durant la resta de l'any doncs, podria generar una afectació molt més important. A Castelldefels aquest estiu també estan aprofitant aquestes setmanes per avançar en diferents actuacions a la via pública. Algunes són projectes de reurbanització que s'allargaran durant mesos i que transformaran determinats carrers i espais de la ciutat. I d'altres són actuacions molt més puntuals de manteniment, però que també tenen una funció important, especialment doncs, quan parlem d'accessibilitat i seguretat viària. Perquè quan parlem d'obres no sempre estem parlant doncs, d'una gran excavadora o d'un carrer completament aixecat. De vegades una actuació aparentment petita, com ara reparar una vorera, substituir una vorada o renovar la senyalització d'un pas de vianants, també forma part d'aquest manteniment necessari perquè la ciutat funcioni correctament. De fet, només entre el 3 i el 7 d'agost les parelles de manteniment de la via pública de Castelldefels han dut a terme una desena d'actuacions en diferents punts del municipi. S'hi han fet reparacions de vorera, reposicions de pilones, substitució de vorades i adequació de diferents elements de la via pública. I entre aquestes actuacions hi ha una especialment relacionada amb la seguretat dels vianants. I és la substitució de la placa LED del pas de vianants de l'Avinguda Constitució a l'alçada del número 46. Una millora que pot semblar doncs, molt concreta, però que té un objectiu molt clar, i és fer més visible el pas de vianants i facilitar doncs, que tant les persones que travessen el carrer com els conductors els pugui identificar amb més facilitat. I aquesta és precisament una de les raons per les quals és important mantenir de manera continuada la via pública. No només es tracta de renovar grans carrers, sinó també d'anar corregint doncs, aquests elements que amb el pas del temps doncs, es deterioren o deixen de funcionar correctament. Però si parlem d'actuacions més importants que ara mateix tenen una incidència directa sobre la mobilitat, n'hi ha diverses que els conductors han de tenir presents. Per conèixer de primera mà quina és la situació actual, doncs el Òscar Herrero va estar aquí a les nostres instal·lacions de Ràdio Castelldefels i va parlar amb la nostra companya, Anna López, on va fer un repàs de les obres que tenim actualment en marxa i sobretot de com s'està gestionant aquesta mobilitat aquestes setmanes d'estiu. L'escoltem.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances, i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre el, pràcticament seria l'avinguda de la platja i l'avinguda 305, pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté. També s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no?, amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: Això, doncs, totes aquestes obres que s'estan duent a terme, doncs, significa, doncs, que també hi haurà una modificació puntual del recorregut del transport públic. Per tant, si durant la setmana vinent teniu previst utilitzar l'autobús o durant aquesta, doncs, el vostre recorregut, doncs, segurament, si passa per aquesta zona, és important, doncs, veure quines són les afectacions i preveure una mica més de temps al desplaçament, perquè segurament, doncs, hem de tenir més paciència. L'Òscar Herrero va explicar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels, doncs, com es gestionarà aquesta modificació i què s'ha de tenir en compte.
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Benavieja, a Benavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a lo que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Benavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Doncs tot plegat passa per un moment de l'any, doncs, que a més la mobilitat de Castelldefels té una característica molt particular i és que rep molts visitants i augmenten especialment, doncs, aquests desplaçaments cap a la zona de platja. Per això els talls i els desviaments es poden notar més en determinades franges del dia, especialment quan coincideixen, doncs, amb hora de màxima afluència. La recomanació, per tant, és senzilla, és que si aquests dies us heu de moure per la ciutat, especialment per les zones afectades per obres, planifiqueu el vostre recorregut amb una mica d'antelació i tingueu en compte, doncs, alguns dels itineraris, doncs, poden ser modificats. I aprofitar, doncs, aquest estiu, doncs, per avançar, doncs, aquests casos, no? És el que està fent l'Ajuntament, reduir l'impacte sobre la vida quotidiana dels veïns i veïnes que durant l'any, doncs, tenen el seu dia a dia, i justament el que està fent l'Ajuntament és avançar aquestes actuacions perquè tinguin un impacte per la vida dels veïns. Així, doncs, perquè cada carrer afectat hi ha una actuació i quan finalitzin, doncs, tindrem una ciutat, doncs, més segura, accessible i també més preparada.
2: Castelldefels desperta.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs com hem estat parlant, demà tenim aquesta cita que és molt especial amb el CEL, que tindrà lloc doncs, aquest dimecres d'agost, 12 d'agost, i Castelldefels doncs, podrà observar doncs, un d'aquests fenòmens astronòmics més destacats de l'any, que és aquest eclipsi solar, i que la nostra ciutat doncs, arribarà a ocultar doncs, fins al 99,95 del disc solar. Us recordem que l'eclipse començarà aproximadament a les 7:35 i arribarà al seu moment de màxima ocultació a les 20:29 hores i 27 segons. El sol estarà molt baix sobre l'horitzó i això fa que la zona de la platja sigui un dels millors punts de Castelldefels per intentar observar-lo sempre que la meteorologia doncs, ho permeti. I com no, us volem recordar doncs, que a la Biblioplatja Carme Romaní, que és a la platja de la Pineda, també s'ha preparat doncs, una activitat especial a partir de les 7 de la tarda, amb explicacions sobre el fenomen i ulleres homologades per l'observació, tot i que les unitats seran limitades. I és que l'últim eclipsi solar va ser visible des de Catalunya doncs, a l'any 1905 i després del que viurem aquest dimecres no tindrem una altra d'aquestes característiques fins l'any 1180. És a dir, que estem davant d'un fenomen que des d'un mateix territori es produeix molt poques vegades. I us recordem que és molt important que encara que l'ocultació sigui pràcticament total, no podem mirar directament el sol sense una protecció adequada. Recordem que les ulleres de sol convencionals no serveixen ni tampoc filtres casolans, ni radiografies, ni altres sistemes improvisats. Cal utilitzar ulleres específiques per l'observació solar, homologades i en bon estat, i aquesta precaució és especialment important pels infants. Des de Castelldefels veurem un eclipsi parcial, però amb una ocultació extraordinàriament elevada. Per això, si el temps ens acompanya, tindrem l'oportunitat de veure com la llum va canviant progressivament fins a arribar al màxim de l'eclipsi. I recordem, dues dades que hem d'apuntar. A les 19:35 hores és l'inici i a les 20:29 l'hora de màxima ocultació. Així doncs, demà toca mirar cap al cel, però sobretot fer-ho amb seguretat i amb protecció homologada. I ara escoltem doncs, com la Generalitat des de les xarxes socials ens dona més consells.
1: Consells per a gaudir de l'eclipsi aquest pròxim 12 d'agost. Abans de l'eclipsi, per a l'observació solar, busqueu utilitzar unes ulleres homologades. Les ulleres de sol no són segures. Si fas servir càmeres, telescopis o binocular, col·loca-hi un filtre solar homologat. Tria un espai segur i arriba amb temps. Durant l'eclipsi, si vols fer fotografies, utilitza un filtre adequat per protegir el sensor de la càmera. Vigila especialment els infants i assegura't que també porten protecció. I no t'oblidis de respectar l'entorn, aparcar només en llocs habilitats, emportar-te tots els residus i no encendre foc ni llançar borilles. Fem de l'eclipsi una experiència per recordar.
0: Doncs recordeu doncs, aquestes dades importants. A les 19:35 hores és l'inici, a les 20:29 hores doncs, tenim la màxima ocultació. I recordeu fer-ho amb seguretat i amb protecció homologada.
2: Castelldefels desperta. El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Doncs ara sí, ja podem començar a dir-ho, perquè Castelldefels està entrant en moda festa major. Aquesta tarda recordem que tenim aquesta donació de sang solidària a la plaça Neus Català, justament davant de l'escenari que s'ha instal·lat per aquesta festa major. Des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre, doncs, podeu apropar-vos. I després, doncs, aquest dijous 13 d'agost fins al diumenge 16, doncs, aquesta ciutat, doncs, canviarà el ritme. Carrers, places, equipaments i espais públics acolliran activitats durant aquests 4 dies amb una programació que combina música, cultura popular, tradició, esport, activitats familiars i també noves propostes que busquen que la Festa Major sigui encara més participativa. I és que la Festa Major no és només anar a veure un concert o assistir a un acte concret. També sortir al carrer, trobar-se amb els veïns, compartir una activitat en família i retrobar-se amb els amics. En definitiva, és fer ciutat. I aquest any hi ha precisament algunes novetats que fan, doncs, en aquesta direcció. Una de les grans novetats d'aquesta Festa Major són les penyes de festa. I abans que comenci oficialment aquesta Festa Major, doncs aquesta iniciativa ja ha estat tot un èxit. I això és perquè s'han inscrit 49 penyes amb un total de 1.009 participants. És a dir, més d'un miler de persones que han decidit viure la Festa Major d'una manera més activa i col·lectiva. La idea és que les penyes no siguin simplement grups que es reuneixen durant aquests dies, sinó que ajudin a crear ambient, a generar convivència i a reforçar, doncs, aquest sentiment de pertinença a la ciutat. I precisament perquè les penyes tindran protagonisme des del primer moment, els seus representants participaran en la recepció oficial que es farà abans del pregó. La regidora de festes, Cristina Corona, ens explica com s'ha rebut, doncs, aquesta nova iniciativa. L'escoltem.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però, bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? Mm. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I aquesta participació no quedarà només en la fotografia del pregó, sinó que durant els dies de Festa Major hi haurà activitats específiques per a les penyes i diferents moments en el que podran participar conjuntament. Escoltem a la Cristina Corona, doncs, com ens ho explicava.
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes, és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada, i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia de pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara no ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: I, evidentment, doncs, cada penya doncs, té la necessitat de tenir una identitat. I no només això, sinó que necessiten noms, samarretes, logotips, bueno, una imatge que els representi i també, com no, el tradicional mocador de festa major. Així, doncs, la Cristina Corona ens explicava doncs, com anava tot aquest tema de la identificació de les penyes. L'escoltem.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de festa major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la festa major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Llavors ja arribem al que seria el dijous, no? El dijous serà el tret de sortida i es farà, com bé ha estat explicant la Cristina Corona, doncs amb el pregó, que dona oficialment doncs, aquest tret de sortida. I enguany serà un pregó especialment representatiu de la ciutat. I això és perquè al balcó de l'Ajuntament hi coincidiran dues generacions i dues maneres molt diferents d'entendre la música, però amb un element comú, que és el seu vincle amb Castelldefels. D'una banda, tindrem a Piqueras, un músic, compositor i productor nascut justament aquí, a Castelldefels, que s'ha anat fent lloc fins a dins d'aquesta escena musical actual amb una proposta que combina sons urbans, pop, rumba i flamenc.

Doncs com anàvem explicant, d'una banda tindrem en aquest pregó el Piqueras, músic i compositor i productor nascut aquí a Castelldefels, i justament en tenim una salutació per part de Piqueras que ens ha arribat als nostres estudis de la ràdio. A veure si la podem escoltar. Doncs no.

0: ¿Qué dice mi guapos y mi guapa de Castefa? Yo soy el Piqueras y estoy súper ilusionado de poder decir de que este año voy a hacer el pregón y voy a tocar en la fiesta mayor de aquí de Castefa. Todo esto el 13 de agosto, así que estás más que invitado e invitada a venirte y a echar un ratito 10 de 10 con nosotros. Un abrazo.
1: Doncs sí, ja l'hem trobat, aquí hem tingut el Piqueras que ens donava doncs, aquest missatge perquè tothom l'assumi, doncs, va venir justament a escoltar el pregó i també doncs, a veure'l després a actuar. I com us comentaven, no només estarà Piqueras al balcó, sinó que està compartit justament amb la Coral Marinada, que aquest any ha commemorat doncs, el seu centenari. Són 100 anys de trajectòria de música de generacions de castelldefelencs i castelldefelenques que han passat per aquesta entitat i que han contribuït a mantenir viu aquest cant coral i la música catalana. Per això que Piqueras i la Coral Marinada doncs, comparteixin el pregó té també un component molt simbòlic perquè és una trobada entre tradició i la música més actual. Entre una entitat que porta 100 anys formant part de la vida cultural de Castelldefels i un artista jove que representa una nova generació de creadors, doncs també porta el nom justament de la nostra ciutat fora del municipi. Recordem que serà aquest dijous 13 d'agost a partir de les 9 del vespre al balcó de l'Ajuntament. I després del pregó doncs, arribarà doncs, aquesta recepció i presentació de les penyes de Festa Major. Però no s'acaba tot amb el pregó, sinó que just després de començar Piqueras anirà doncs, a la FAC, que és la Festa Jove Alternativa de Castelldefels, amb activitats, tallers i mercat i música. I aquí el tindrem, doncs, el Piqueras, perquè actuarà justament a la FAC. I la jornada doncs, continuarà, com us hem anat explicant aquests dies, a la plaça de l'Església amb dos concerts. Un d'ells serà Ginestà, a les 10. I altre, el de Los Toreros Muertos, a mitjanit. I per tant, doncs, dijous tenim una nit que comença amb tradició institucional. Tindrem música i molt ambient jove. Divendres arribarà un dels dies més variats de la Festa Major. Al matí els protagonistes seran sobretot els més petits perquè hi hauran contes, tallers, la senyora bombolla, plantada de gegants, activitats relacionades amb l'aigua i la tradicional baixada de gegants fins a la plaça de l'Església. Perquè una Festa Major també es construeix pensant en nens i nenes, en activitats que permetin que els més petits també tinguin el seu espai i que coneguin les tradicions de la ciutat i que visquin doncs, aquesta festa amb les seves famílies. Al vespre, a la tarda de divendres, doncs, també tindrem un canvi de registre i a la plaça Neus Català tindrem el tribut a Camela. I també us recordem que a les 9 del vespre de divendres tenim un dels clàssics de la Festa Major i és la paella popular. Aquesta és una proposta que combina gastronomia, festa i participació i que permet viure una de les nits de Festa Major d'una manera diferent, compartint un sopar, trobant-nos amb amics, família, veïns i sobretot allargant la celebració després de l'àpat. Us recordem que serà divendres 14 d'agost a les 9 del vespre al Parc de la Muntanyeta. I aquesta cita té una novetat important aquest any. Les entrades es poden adquirir anticipadament i es poden adquirir justament per internet. La plataforma, com és costum, és Entràpolis, on allà doncs, podeu fer-vos amb la vostra entrada. Això permet tenir la plaça reservada abans d'arribar-hi i facilitar l'organització d'una activitat que tradicionalment és una de les que concentra més participació doncs, dins d'aquesta programació festiva. Per tant, si teniu pensat doncs, assistir-hi, és important que recordeu de que necessiteu aquesta entrada i la podeu adquirir justament a la plataforma Entràpolis. Però la paella no s'acabarà quan s'acabi aquest sopar, sinó que un cop acabada la paella en tindrem el bingo musical, que és una proposta especialment pensada doncs, per compartir en grup, jugar i conèixer cançons. I després arribarà el concert de l'Homas Pop, que posarà música a la nit i que permetrà doncs, continuar la festa al mateix part de la muntanyeta. Per tant, el plantejament és simple. Arribem, seiem a la taula, compartim la paella i després podem quedar-nos a gaudir de la música i l'ambient de la festa major. Però durant divendres també hi haurà més activitats familiars i també propostes repartides per Castelldefels perquè a 11:15 hi actuarà Bulsara amb el seu tribut a Queen. I això serà justament a la plaça de l'Església. I després doncs, arribarà el dissabte, el gran dia, 15 d'agost i diada de festa major. Un dia que començarà amb activitats pensades per als més petits, amb la Festa de l'Escuma i l'Splash Slide, que és un gran tobogan aquàtic. I després, doncs, la tradició prendrà els carrers. A les 12 del migdia arribarà la processó de Festa Major, amb la participació de l'Agrupació de Cultura Popular, la Colla Nova de Bastoners de Castelldefels i convidats especials. Però dissabte doncs, també serà una nit molt especial i molt musical. A la plaça Neus Català hi haurà havaneres, després els brindis. I al Parc de la Muntanyeta tindrem dos dels noms més importants de la programació. Primer de tot tindrem un grup molt especial que és Vesta. Aquest grup és el grup guanyador dels nous talents de 2026. I després doncs, tindrem els detallets. Els detallets són un dels grans noms del panorama musical català i arriben a Castelldefels com un dels caps de cartell d'aquesta festa major. Els escoltem.
2: Al final fem hamaking o no? Jo puc passar pel pack i pilleu les hamaques.
3: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel decalor un fly, tio, que...

0: Castelldefels desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Tots bé, hem estat fent un repàs de la Festa Major i ens hem quedat doncs, que el 15 d'agost que tindrà lloc aquesta processó de Festa Major a les 12 del migdia. Després a la plaça Neus Català hi haurà veneres i després tindrem doncs, un grup que es diu Brindis, doncs, on faran un repàs de cançons doncs, tradicionals. I després, al Parc de la Muntanyeta, doncs, us hem explicat, justament abans d'escoltar de la cançó dels Detallets, doncs, que estarà Vesta, que és el grup guanyador dels Nous Talents, que farà de taloner dels Detallets, que és el que estàvem escoltant. I no només això, doncs, perquè el que tindrem és que a la plaça de l'Església també hi haurà un altre tipus de música, que és Octopus Nova, de Càmera Bacassis. I posteriorment també tindrem un tribut a Los Mejores. I després, diumenge, arriba doncs, el gran final. Però encara quedarà molta festa, perquè a les 6 de la tarda tindrem el Holy Dolly Festival, que prendrà doncs, al Parc de la Muntanyeta. Que ja sabeu, són pols de colors biodegradables, on faran doncs, una estallada de colors per tota la plaça. I després, doncs, un d'aquests moments més esperats doncs, pels amants de la cultura popular i del foc. Hi haurà Tabalada, Ball de Diables i l'espectacle que porta de la Porta de l'Infern a 8:45 del vespre, al Correfoc. I després del foc doncs, arriba un dels grans noms de la programació. A les 10 de la nit tenim el Parc de la Muntanyeta a la Chenoa. I ens va deixar un missatge per a aquells oients de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.

Chenoa estigui a l'escenari principal, doncs la plaça de l'Església doncs tindrà una altra proposta, que serà l'Orquestra Centauro. I després doncs arribarà al final més tradicional, i és que a les 23:45 hores tindrem els focs artificials al passeig marítim. I després doncs encara quedarà temps per la festa final, amb la festa de DJ Big Friday. I no volíem acabar aquest repàs doncs sense recordar que la Festa Major també té espai per l'esport. Dissabte 15 a les 7 de la tarda tindrem el partit de futbol al camp municipal Els Canyars, amb la Unió Esportiva de Castelldefels contra la Unió Esportiva d'Horta. I diumenge al matí, doncs a 2:15, a la sala Margadí de Xirgo, doncs acollirà el torneig d'escacs de Festa Major. Perquè aquesta festa també es viu competint, practicant esport i compartint afició. I després doncs tenim aquesta fira d'atraccions que us hem estat comentant, que estarà instal·lada del 13 al 16 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. I aquest any, doncs, com us hem estat explicant, incorpora aquesta mesura d'inclusió molt interessant. Això serà dijous entre les 6 fins les 9 del vespre, on hi haurà una franja de baixos estímuls sensorials. És a dir, serà un període en el que es reduiran els estímuls habituals de la fira per facilitar que les persones amb alta sensibilitat sensorial doncs també puguin gaudir d'aquestes atraccions. Perquè ja sabeu que quan parlem d'una festa major per tothom, també parlem de tenir en compte aquestes diferents maneres de viure els espais, els sorolls, les llums i també les multituds. Així que ja ho tenim. Dijous, pregó, penyes, FAC. Divendres, activitats familiars, paella popular, bingo musical i Queen. Dissabte, cultura popular, activitats infantils, havaneres i detallets. I, bueno, i justament abans dels detallets, els taloners serà Vesta. I diumenge doncs tindrem el Holy Dolly Party, que serà dels colors. També tindrem la festa de l'escuma, la festa de l'aigua i també la festa de confeti. I tindrem a la Chenoa els focs artificials i la festa final. Doncs són 4 dies, molts escenaris, moltes propostes i sobretot moltes maneres diferents de viure aquesta festa major. Perquè al final una festa major no la fan només els concerts ni el programa, les fan les persones que participen, i aquest any doncs tenim doncs moltes coses diferents perquè cadascú doncs pugui trobar el que més li agrada. Llavors les famílies baixaran al carrer, els amics quedaran per sopar, les penyes ompliran de color els carrers i els nens esperem que s'ho passin d'allò més bé. Doncs ara només falta una cosa, i és que comenci la Festa Major. I d'això doncs en queda molt, molt poc. Estem a dia 11 i el dia 13 donarà el pregó el tret de sortida.

0: popular i propostes per tots els públics. Us recordem que demà tenim aquest eclipsi solar, un fenomen que és molt especial i molt excepcional que podrem observar des de Castelldefels, que arribarà amb una ocultació del 99,95% del Sol i serà una cita que ens permetrà doncs, viure un moment molt especial, però que també hem de gaudir sempre amb les mesures de seguretat adequades. Així que us ho recordem, ulleres homologades i mai mirar directament al Sol. Us tornem a recordar doncs, que a la biblioteca, a la Biblioplatja, allà doncs, tindrem una sèrie d'ulleres gratuïtes per les 150 persones que arriben a 8:15 i també hi haurà explicacions doncs, justament sobre aquest fenomen. I justament doncs, amb això ja arribem gairebé a les 10 del matí. Així doncs que després d'aquestes dues hores toca acomiadar-nos. Gràcies per haver començat doncs, aquest dimarts amb nosaltres, per escoltar-nos des de casa, des de la feina o des del cotxe. I us recordo doncs, que, com sempre, el control tècnic ha estat en Gerard Carreras. I jo, que us he parlat, sóc la Zeneida Martín. Espero que tingueu molt bon dimarts, cuideu-vos de la calor i que demà, si decidiu observar l'eclipse i gaudir-lo, doncs ho feu amb responsabilitat. Recordeu de protegir sobretot els nens i nosaltres tornem demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. L'Amfiteatre Roma de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi i el president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Hi ha un dia i mig de l'eclipsi de sol als municipis on es viurà l'ocultació total, perfilen l'operatiu per rebre els visitants i tanquen l'accés a espais naturals per risc d'incendi i evitar aglomeracions i col·lapses. Els oftalmòlegs asseguren i insisteixen en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi i evitar lesions greus de retina. I anem ara cap al Centre d'Informació Viària de Catalunya, on aquesta hora comença l'atenció als mitjans sobre el dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi.
3: Consells generals, d'entrada consells generals. El primer consell general és preparar-se, programar-se, informar-se de l'estat del trànsit, això bàsic. No aturar-se a les vies, no aparcar a les vies, i per tant, especialment l'hora que s'acosti l'eclipsi, no aturar-se i no aparcar a les vies. Tindrem especial cura i atenció a que no s'aparqui a l'AP-7 i a la Nacional 340, que són vies importants per nosaltres. L'altre consell és sortir amb temps. Per tant, demà es preveu una intensitat de trànsit important, per tant, sortir amb temps, i em sembla que em deixo algun consell, però, en tot cas, el recordarà també la comissària.
2: És el director general del Servei de Trànsit, Ramon
3: Lamiel. Dies importants, demà. Pots començar tu, comissària? Espera, un moment.
2: Ara és la cap de la Comissaria General de Mobilitat, de Mònica Lluís, que parlarà després de Ramon Lamiel, que està fent aquesta atenció als mitjans de comunicació.
3: Vale. Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP-7, d'acord? L'autopista AP-7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Per tant, donem una sèrie de pistes de vies alternatives per anar a veure l'eclipsi. L'eclipsi es veurà a Ponent, al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. Per tant, per anar a Ponent, i és important que també, si algú vol anar a Ponent o algú no sap on anar, vagi a Ponent, per anar a Ponent, la C25, des de Girona, el que és l'eix transversal... És que m'està agafant aquí...
4: Si no,
3: mira. No, un moment. No, ja està. Ja està, tranquils. Un, dos, tres. Per anar a Ponent, des de Girona, El que recomanem és la C25, que és l'eix transversal.

0: Si baixes una mica més avall, a Martorell, l'A2, també per anar a Ponent. Per tant, és un lloc per anar a veure l'eclipsi Ponent, també. Si vols anar a Tarragona, evidentment, continua per l'AP7, i si vols anar a l'Ebre, continua per l'AP7. Però per anar a Ponent, C25 i A2. Quan arribes a l'alçada de Sant Oliva, allà a l'alçada de Sant Oliva, s'agafa l'AP2, allà ja indicarem que per anar a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, Valls i el que seria Prades, tot i que Prades no és oficial i hi anirà gent, recomanem l'AP2 com a via per arribar a aquests llocs. Quan arribes a Tarragona, quan arribes ja a l'alçada del Camp de Tarragona, per desplaçar-te per Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, el que recomanem és la A7. La A7. Especialment el que és Camp de Tarragona, Tarragonès, i també Baix Camp. Però recomanem l'A7 i no l'AP7. L'AP7 pot anar ja una mica més carregada.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia, es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també les nits d'avui i demà. Davant aquestes temperatures excepcionals, l'Ajuntament recorda a tota la ciutadania les principals recomanacions d'autoprotecció. Tanco les persianes de les finestres on toca el sol directament durant el dia, obriu les finestres de casa per refrescar-les durant la nit, estigueu-vos a les estances més fresques i utilitzeu sistemes de climatització o ventilació. I si no disposeu d'aire condicionat, procureu passar a les hores de més calor en llocs climatitzats de la ciutat, com ara biblioteca o equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics. Castelldefels acull avui una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà de les 5 a les 9 del vespre a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. I el castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeu solidari sota la llum de les espelmes. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui. radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Recels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza, aquí ahora, Castelldefels. Ay, sí, som. Hoy hablaremos en cápsulas de salud de la importancia de mantener una adecuada higiene del sueño para pues poder rendir durante el día, para que se renueve todo nuestro cuerpo y estar en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles. Joan Carles Valentín ens parlarà des de la Diputació de les estades que s'habiliten per a la gent gran aquest estiu. I recordarem també la festa major, que estem ja doncs, després del preludi, després de l'aperitiu que va ser la representació de la llegenda del Garigot, estem ja pocs dies de que arribi ja el gruix de la festa major. El pregoner, un dels pregoners d'aquest any, juntament amb la Coral Marinada, serà l'artista de Castelldefels, Piqueres, que també actuarà, per cert, a la festa Jovà. Vindrà a visitar-nos i en parlarem de la seva trajectòria meteòrica en el món de la música i també dels seus concerts, per suposat, aquí al nostre municipi. I el Jean Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, ens parlarà de totes les diferents activitats que impulsa aquesta entitat durant la festa major. Comencem, welcome!

0: Los aniversarios del 2026.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si demanem el compte?
2: Sí, que s'ha fet tard i he de tornar al despatx.
1: Espera, deixa'm demanar-lo a mi. Ara que sé que és una paraula masculina, el demanaré bé i no em corregiràs.
2: Apa, mira que n'ets d'exagerat, eh?
1: Si tu ho dius... Però escolta, una pregunta. Com s'escriu? C-O-M?
2: Sí, però compte, no et deixis la P.
0: A Punt de Sal. Compte significa acció de comptar, càlcul d'una quantitat o alerta, i s'escriu amb una P després de la M. C-O-M-P-T-I-E. Compte. Si escrius compte, no oblidis la P. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
11: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
12: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. Us informa Òscar Callau. Trànsit i els Mossos adverteixen que l'AP-7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà, tant abans com després de l'eclipsi, demanen a la població que es desplaci amb antelació i que, en cap cas, els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. ...132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts... ...és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4... ...que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra podria augmentar a mesura que avancin les tasques de rescat... ...perquè hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats... ...i prop de 1.500 habitatges afectats. Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors... ...tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. Continua fora de control l'incendi de Niebla, a Huelva. En les feines d'extinció d'aquest foc, que ja ha afectat 20.000 hectàrees, hi treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. També continua actiu l'incendi a Les Penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees amb 170 evacuats. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Ferrocarrils de la Generalitat talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquest matí, tot i ser 11 d'agost, s'han format cues als serveis alternatius. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al 500.000 en zones que concentren una gran quantitat de persones o que poden ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament, amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penelope Clot.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: A Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per fitxar Ferran Torres. Mentrestant, Roni Bardaggi passarà avui noves proves després que hi es va lesionar el genoll. I Araujo arriba al Liverpool cedit per una temporada. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques aquest matí. I a l'europeu

0: de natació de París, el sitgetà Luca Hoch, s'ha classificat per a les semifinals. Ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures.
1: Pel que fa al temps, tenim sol amb només núvols localitzats i poc importants a la costa. Calor de plena canícula, amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment en tempesta, a la meitat nord del país i comarques de Girona i nord de Barcelona.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia. L'històrica Coral Marinada i el músic Piqueres protagonitzaran un pregó de festa major que connectarà generacions des del balcó de l'Ajuntament. Per primera vegada realitzarà també un acte de recepció i presentació de les penyes de festa major. La Coral Marinada, que recentment ha commemorat el seu centenari, és una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Al llarg de 100 anys, història ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català, fent del cant coral una part imprescindible de la vida cultural de Castelldefels. Al seu costat hi haurà Piqueres, compositor, productor i cantant nascut a Castelldefels. Amb un estil propi que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc, s'ha fet un lloc destacat a l'escena musical actual, gràcies a cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea. Considerat una de les grans promeses de la música catalana i espanyola, continua portant el nom de Castelldefels arreu sense renunciar mai a les seves arrels. I aquest estiu la ciutadania i visitants poden descarregar l'aplicació Navilens, que permet accedir de manera ràpida i accessible a informació actualitzada de la platja mitjançant els codis instal·lats als panels informatius del nostre litoral. Els codis Navilens són uns QR que llegeixen textos en veu alta i per tal faciliten l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual. També s'ha fet formació en llengua de signes per a personal de salvament, policia local i de l'oficina de turisme. La platja de la Pineda de Castelldefels ja compta amb la certificació d'accessibilitat universal. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure un 99,95% de l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic on la lluna oculta el disc solar arribarà al seu punt màxim a les 20 hores 29 minuts i 27 segons a la nostra ciutat. La biblioplatja Carme Romaní, que es troba en el millor punt de Castelldefels per observar l'eclipsi, ofereix aquest dimecres a partir de les 7 una activitat especial relacionada amb aquest fenomen astronòmic únic. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas, exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per a una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir la treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se. I que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estades residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Bocins d'història.
1: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Castelldefels, així som.

0: Nuestra compañera Mireia Molero entrevistó a Jordi Agustí, el excompañero, educador de la escuela, una de las escuelas Bressol de Castelldefels, y también es autor de la novela La vida es una maravillosa sincronicidad, una novela que le narra la historia de Álvaro, un anciano retirado de la docencia y quien, tras dedicar su vida a la primera infancia, se encuentra en los últimos años de su vida. La novela se detiene especialmente en la infancia y la vejez, destacando la importancia de valorar a las personas en sus etapas más vulnerables y reivindicar el derecho individual a una vida digna.
1: Educador infantil, psicomotricista, coach, cantant i també escriptor, Jordi Agustí Casado va publicar fa uns mesos La vida és una maravillosa sincronicitat, la seva primera novel·la, una obra que convida a reflexionar sobre les diferents etapes de la vida, el valor de les relacions humanes i aquelles coincidències que sovint ens fan replantejar el nostre camí. Veí de Castelldefels, conversem amb ell sobre aquesta experiència literària, la seva trajectòria professional i les inspiracions que van donar forma a un relat profundament humà. Bona tarda, Jordi, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, vosaltres?
1: Educador infantil, psicomotricista, coach, cantant i ara escriptor, com es complementen totes aquestes facetes de la teva manera d'entendre la vida?
2: Bueno, per mi tenen un nexe d'unió molt clar, que és la part humana i la part de poder expressar tot allò que, en aquest cas jo, però que considero que tothom tenim a dintre i que qui més qui menys troba el seu mitjà d'expressió d'allò que porta a dins, valga la redundància.
1: Escriure una novel·la era un somni pendent o va sorgir d'una necessitat concreta de compartir experiències i reflexions?
2: Doncs mira, era una cosa que sempre m'havia fet il·lusió, però ho tenia bastant aparcat, no? O sigui, bueno, com d'aquelles coses que dius, estaria molt bé, seria molt xulo, però bueno, no ho tenia així com molt present i les circumstàncies de la vida em van portar a que comencés sense tenir clar si acabaria i molt menys sense tenir clar que es publiqués i bueno, doncs es va anar donant tot i aquí estem.
1: La vida és una meravellosa sincronicitat, arriba quan acabes de complir 50 anys. Creus que l'hauries escrit de la mateixa manera 10 o 20 anys enrere?
2: No, segurament no. No, perquè és una història que parla... El factor humà està molt present, els petits detalls de les relacions hi són molt presents i hi ha una mirada molt reposada de certs aspectes de les relacions humanes i... És cert que el bagatge i l'experiència i els anys et donen una visió, si hi vols aprendre alguna cosa de tot allò que et va succeint, una visió com més global, més general, més reposada i amb una capacitat de poder mirar amb una perspectiva molt més àmplia. I jo crec que 10 o 20 anys enrere, almenys en el meu cas, no la tenia tant com la tinc ara i segurament no tant com la tindré més endavant, espero.
1: El protagonista és un home gran que mira enrere i revisa la seva vida. Què t'atreu especialment de les històries explicades de l'experiència i la maduresa?
2: Hi ha una cosa que m'agrada molt, per sobre de tot, és que són experiències, gairebé totes, reals. Especialment les que parlen sobre infants petits, són coses que a mi m'han succeït en la meva vida, en aquest cas en la meva vida professional, en els meus 25 anys d'educador d'escola Bressol. I estic molt agraït per aquestes experiències i en aquestes criatures per tot allò que jo he pogut aprendre i el mirall que han estat i que continuen sent de mi mateix quan era petit i de tot allò que puc aprendre tenint l'edat que tinc de persones que són tan petites i que a la vegada, i és un tòpico, són mestres. Però sí que és cert que, com que cada persona som únics, cadascú tenim unes capacitats innates que compartim o que podem expressar o que podem posar sobre la taula davant d'altres persones que potser tenen més edat, però que aquelles qualitats o capacitats segurament o no les tenen, inclús no les tindran mai. No? I sempre és bo poder-te mirar en aquests miralls. També molt content i agraït del temps que he compartit i que he viscut en residències d'avis acompanyant els últims anys de la meva sogra, perquè ens ha donat a la meva parella i a mi l'oportunitat de conèixer molts avis i àvies amb unes històries personals i vitals superinteressants, en un moment evolutiu i de vida sovint molt complicat. Molts avis i àvies que en els 12 anys que hem estat acompanyant a la meva sogra pues han deixat d'estar, han mort. I bueno, és una experiència poder viure més o menys el dia a dia de les residències d'avis, que és un abans i un després a l'hora d'enfocar la vida, perquè ens pensem que estarem aquí sempre i que sempre estarem bé. I el cert és que els anys passen, la vida avança i ens porta a etapes diferents de la vida, totes riques, totes boniques, cadascuna amb unes característiques que són les que són. Fins que la cosa pues, acaba. I és una cosa que jo també he volgut tractar en la novel·la, el moment de la mort.
1: El sentit de l'humor, la tendresa i una certa rebel·lia també travessen el relat. Són també trets que defineixen a Jordi Agustí?
2: Sí. I jo personalment crec que el sentit de l'humor treu molt de ferro a moltes situacions que, tot i que són serioses, sí que ajuden a poder-les mirar d'una altra manera, aproximar-te al dolor, aproximar-te a les dificultats des d'una manera d'estar i de ser bueno, més lleugera que no simple. I tampoc vull que es confongui com a simplesa, sinó bueno, tractar de treure ferro a moltes coses que de vegades li posem i potser no cal o no és la millor manera de gestionar-ho.
1: El concepte de les sincronicitats és un dels fils conductors de la història. Recordes alguna coincidència especialment sorprenent en el que hagis viscut durant el procés d'escriptura o publicació?
2: Les sincronicitats han estat molt importants al llarg del procés. M'agradaria esmentar dues. Aquest procés va començar, el procés d'escriure, va començar en una conversa aquí al restaurant Os Petiscos de Margarita amb una parella que jo havia tingut els seus fills a l'escola. El fill gran ja té 19 anys i el petit ja en té 17. I en una conversa amb aquella parella, que mai havíem sopat junts, però ens vam trobar, vam acabar prenent alguna cosa i al prendre alguna cosa es va convertir en sopar junts. I xerrant, aquella noia, la mare d'aquests dos xavals ja, va fer un comentari i vaig pensar, aquesta és la idea per escriure aquesta història. El dia que jo vaig acabar d'escriure-la, me'ls vaig tornar a trobar en el mateix lloc i els hi vaig poder dir, perquè ells no ho sabien. He escrit una novel·la i l'he escrita gràcies a aquella trobada que vam fer. I a tu em vas donar la idea i avui just l'he acabat i ens vam trobar en el mateix lloc. I el dia que em van escriure de l'editorial per dir-me que me la publicaven, també me'ls vaig trobar pel carrer. Aleshores, semblen d'aquelles coses que se lo está inventando.
1: Però ha passat.
2: Però ha passat totalment. I una altra preciosa que a mi m'encanta és que el Ferran Ramon Cortés, que és un escriptor i un expert en comunicacions i relacions interpersonals, que em va fer el favor immens de venir a la presentació de la novel·la i fer una mica de presentador de l'acte, i és una persona a la que jo admiro i estimo molt, jo el vaig conèixer perquè vaig regalar-li un llibre a una companya com a comiat, després d'haver treballat junts durant un any, i aquella companya, quan jo li vaig regalar, em va fer saber que era amiga d'ell i que havien estudiat junts. Aleshores, ella me'l va presentar temps després i per mi era un escriptor de referència, havia llegit molts llibres d'ell, jo seguia els seus articles a la revista Mente Sana de Jorge Bucay. Aleshores, bueno, una admiració des de la llunyania, al final s'ha convertit en tot això, no? I em ha ajudat molt en el procés d'escriptura, de gestió de l'edició, bueno, i per mi ha estat un regal. I si a mi fa 20 anys em diuen escriuràs una novel·la i el Ferran Ramon Cortés et farà el pròleg, que per cert és un pròleg que el trobo preciós i jo l'estic molt agraït, i et farà la presentació, hagués dit, sí, home, això és impossible. I ha passat. Aleshores, estic superagraït per tot plegat.
1: I quina ha estat la part més difícil i la més gratificant del procés d'escriure? De la gratificant potser ja s'ha explicat una mica, però la part més difícil d'escriure i publicar la teva primera novel·la?
2: La part més difícil és un cop has elaborat la història i un cop la tens escrita en un Word i la vols moure, tot el tema editorial és molt complicat. perquè bueno, no és tan fàcil que t'arribin a publicar i després que la història arribi, tingui una difusió i arribi a molts llocs, llibreries, etc, és molt difícil. Aleshores, bueno...
1: Aquest procés, no?
2: Sí, el procés posterior, perquè tot el procés d'escriure per mi va ser molt màgic, va ser molt bonic, van haver-hi moltes sincronicitats durant el procés, em vaig poder deixar anar... I per mi va ser molt ric, va ser també un viatge interior molt interessant, no? La part més difícil és aquesta, que és potser la part més comercial i la part pues,
1: menys escriptor, no?
2: Sí, sí, i a mi és, tot i que està molt bonic, perquè el fet de fer les presentacions, la que vam fer a la biblioteca, que per cert també vull donar les gràcies al govern municipal i a les entitats que us veu volcar i veu fer difusió a la biblioteca, a Ràdio Castelldefels, bueno, totes les institucions del municipi. Va ser molt bonic. I una segona presentació que vam fer al Cap de Can Bou, que és un dels llocs que inspiren la història dintre de Castelldefels, també va ser molt bonica. És molta feina, però és un resultat final i hi ha una part humana propera, reps feedback, i és entre persones i és molt bonic. Però tota l'altra part, que és més freda, és complicada, feixuga i dona molta feina. Però, tot i així... almenys jo ho visc així, no? I a la meva parella moltes vegades li dic no puc deixar que aquesta història mori aquí, no? Em veig una mica amb la responsabilitat i el deure de que tingui la màxima difusió possible perquè, bueno, parla de coses, de col·lectius molt vulnerables com són els avis i àvies, els infants molt petits, bueno, posa sobre la taula coses, temes que jo crec que valen la pena i sempre me la miro com algo que va més enllà de mi mateix i de mi possible ego, no? O sigui, no és perquè l'hagi escrit jo. Qualsevol que l'hagués escrit jo crec que potser està lleig, no, que ho digui jo, però jo crec que és una història que tracta temes que valen la pena que estiguin a sobre la taula.
1: A més, escriptor, també ets cantant del grup Badura, que sí. M'encanta. Hi ha alguna relació entre la música i l'escriptura a l'hora d'expressar emocions i connectar amb el públic, no?
2: Sí, sí, és el que parlàvem abans. És un viatge, és un viatge interior. Jo també quan canto, cada cançó tracta un tema i, bueno, i a mi m'agrada saber el que estic cantant, què diu, quin és el missatge, qui l'ha cantat, perquè en el meu cas i de Badura que 80 són versions, no? Qui l'ha cantada, com la cantava... si hi ha versions, com les han fet, i de tot això tractar de fer una mica, fer-m'ho meu i veure com jo vull expressar i compartir això, no? I aquí és una mica igual. De fet, també en la història fico cançons que van una mica ambientant certs moments de la novel·la i no estan triades perquè sí.
1: Ja han passat alguns mesos des de la publicació de la teva novel·la. I com valores l'experiència i si ja tens algun nou projecte literari al cap?
2: L'experiència per mi és preciosa. Per mi ha estat un regal, totalment inesperat. I jo sempre ho recomano molt, sense pretensió de publicar, encara que sigui pel fet de dir, bueno, què és allò que jo vull escriure per mi, per fer aquest viatge interior cap a mi, explorar emocions i la novel·la s'ha escrit, com aquell que diu, s'ha escrit sola perquè anaven venint coses. Jo no tenia massa cosa preparada. Sí que tenia un fil, una idea i coses que sí que volia que sortissin, com el dia a dia a la residència d'avis, com les anècdotes reals amb infants, això sí, però tot l'altre s'ha anat cosint com aquell qui diu, que diu sol, no? I veure que de vegades agafes d'aquí, agafes d'allà i acaba un capítol i dir, ostres, que xulo això, ho he escrit jo, és molt bonic i jo ho recomano molt.
1: Estem en una secció que es diu Fan Castelldefels, entrevistem persones, ciutadans o persones vinculades a la ciutat i ens agradaria saber d'aquests escenaris que apareixen al llibre, què té aquesta ciutat que la fa tan especial per a tu?
2: Bueno, porto ja 22 anys vivint aquí, treballo aquí des del 2009, fa 17 anys. Aleshores, canto en un grup que som d'aquí, jo he fet molta comunitat aquí i m'he desenvolupat molt com a persona. És un lloc on jo he trobat molta oportunitat per moltes coses, per complir somnis, per fer coses que tenia pendents o que volia fer. I sempre tinc la sensació que és una ciutat i una població que m'ha tornat molt més del que jo he donat. He fet teatre aquí també. Bueno, he fet moltes coses que jo no pensava que faria. I sempre he rebut molt carinyo de tothom i estic molt agraït. Aleshores, bueno, en certa manera, el fet que estigui ambientada aquí ja és aquest el motiu. I després també perquè per inventar-me una localització que no conec o que m'he d'inventar o que no emocionalment no m'implica, preferia fer-ho aquí. De la mateixa manera, hi ha una part de la novel·la que està ambientada a la zona de Poblet, Tarragona, que jo he estat uns anys allà vivint, en certa manera, a èpoques, teníem una casa allà, i la portada és un lloc que hi ha a Galícia, que és una fotografia que va prendre la meva parella, i és el poble del seu pare, que la meva sogra tenia molt de vincle, també. Aleshores, allà s'han fet ressò també de la novel·la, perquè és surt un lloc recunxo de l'aldea, no? que diuen ells, i em fa molta il·lusió que sigui així. Aleshores, bueno, és com que han anat confluint moltes coses que a nivell personal i emocional a mi em toquen i estic molt content.
1: I quin seria el teu racó preferit de Castelldefels i què hi trobes quan hi vas? Si has d'escollir.
2: Aquesta pregunta és molt difícil.
1: Sí, eh?
2: Perquè el propi castell, on ara estem, trobo magnífic i una sort viure en una ciutat on hi ha un castell. Hi ha una muntanya enorme i preciosa, també. Tenim mar. Hi ha molts racons que jo he volgut posar a la novel·la, no? Ara me n'aniré a llocs molt personals i molt concrets, però bueno, hi ha, jo què sé, el Patio, no? que està aquí a l'Avinguda de la Pineda, que és un bar que jo li tinc un apreci molt especial perquè també s'ha gestat molt allà. Os Petijos de Margarita, per vincle, perquè inspiren llocs de la novel·la, el bar El Punto, que són llocs molt, bueno, com molt petits, per dir-ho d'alguna manera, però que són molt grans a la vegada per tota la part personal que i emocional que a mi m'han aportat. La plaça de l'Església, surt la dia de Sant Jordi, i en el capítol dedicat a la dia de Sant Jordi hi han coses que van passar en el moment en què jo estava escrivint la novel·la en aquella dia de Sant Jordi, la plaça de les Palmeres, com a favorito, és que és molt difícil.
1: I ara, per acabar, ens pots explicar alguna anècdota o record especial que hagis viscut a Castelldefels i que encara conserves amb efecte, estigui relacionat o no amb la novel·la?
2: Moments podria destacar molts, per això, no? Pues el Teatre Plaza, que se m'ha oblidat abans, no? Però jo m'he vist actuant al Teatre Plaza. He viscut pues això, estrenes d'obres de teatre musical. He viscut concerts preciosos a la platja, a la plaça d'Església, aquí al castell. Però n'hi ha un que que jo no el recordo, però els meus pares sempre m'expliquen que els meus avis portaven el Barbonilla fa molts anys, tants com 49 i pico, 50. I sempre m'expliquen que les meves primeres passes van ser allà. Aleshores, bueno, per mi, simbòlicament, i esto en la psicomotricidad es muy importante, perquè va molt de la simbologia i de l'inconscient, simbòlicament, Castelldefels és un lloc de les primeres passes en moltes coses. I em sembla un regal.
1: Doncs, moltes gràcies, Jordi.
2: A vosaltres.
1: I, bueno, esperem conèixer aquesta propera sortida de, no?, aquesta propera novel·la, que està en preparació.
2: Sí, ahí estamos. Estem preparant coses.
3: Ens sentirem a parlar.
2: Molt
3: gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Trànsit i els Mossos d'Esquadra adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que, en cap cas, els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. 132 morts, més de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat. En les primeres hores posteriors a aquest terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'ambaixada espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, els quals a la ciutat de Zaporizhzhia, Moscou, també ha disparat drons i míssils contra Kiev. Sense fer víctimes, l'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. La Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, ja siguin de plàstic, cartró o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Ferrocarrils de la Generalitat talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquest matí, tot i ser 11 d'agost, s'han format cues als serveis alternatius. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al mig miler en zones que concentren una gran quantitat de persones o que poden ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Ja ha reobert l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hoch, s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures. Han acabat tercer de la seva sèrie. Pel que fa al relleu, 4% estils mixta, amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i nedaran la final. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques. Fa uns minuts ha acabat cinquena de la seva semifinal. Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada. I en futbol, el Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran Torres. Mentrestant, Roni Berdaggi passa avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll.
1: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels acull aquest dimarts una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà des de les 5 de la tarda a les 9 del vespre a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: castell es converteix en el jardí de llum durant la festa major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. I es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també les nits d'avui i demà. Davant aquestes temperatures excepcionals, l'Ajuntament de Castelldefels recorda a tota la ciutadania les principals recomanacions d'autoprotecció, com tancar les persianes de les finestres on toca el sol directament durant el dia, obrir les finestres de casa per refrescar-la durant la nit, estar-se a les estances més fresques i utilitzar sistemes de climatització o ventilació. I si no es disposa d'aire condicionat, es procura passar les hores de més calor en llocs climatitzats de la ciutat, com ara biblioteca o equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics. És tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la una.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per fi, ja he acabat els exàmens. Quina tortura.
2: I tant, jo també els he acabat. I tu, Pau?
3: A mi encara me'n queda un. I com ha anat?
1: Doncs bastant bé, però no estem segures de com els puntuaran, perquè no sabem si aquesta nota fa mitjana amb els treballs del curs, oi, Anna?
2: Sí, la veritat és que no ho tinc clar.
3: Home, encara que no faci mitjana, estic segur que aprovareu.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula mitjana és el resultat de dividir la suma de diverses quantitats pel nombre exacte. Per exemple, la nota final s'obté calculant la mitjana entre l'examen i els treballs de curs. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
5: En Radio Castelldefels.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Barcelona! Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va bolcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Cosins d'Història.
1: Castelldefels, així som.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

Castelldefels, així som. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels, així som.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest doncs, espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president, Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mugredet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells, després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que cada any agrada molt, no? I cada any s'omple, és flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja... No n'has vist? L'altre dia em preguntaves què farem, doncs ara ja ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I va ser una diada molt important perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen evidentment els 4 dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim per una banda el Corre Bars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església com per donar a conèixer una mica més els balls principalment del Seguici, previ al pregó que serà a les 9. I després passem ja a divendres i comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després per la tarda ve l'entrada de Graiers a les 7:30 i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picar els Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el Ball de Diables a les 8, i a 9:15 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs, se sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc, doncs és d'agrair, no?, la seva presència, sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anem molt en compte també a l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí, sí, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, sí, sí, no, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, sí, o sigui, és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar, de veritat, eh? I, ui, bueno.
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres, i aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents, i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat amb alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar l'agenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la Festa Major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, sí, molt bon dia, que vagi molt bé. Totes aquestes actuacions, passeu la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: Segur. Això
1: no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje... Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones. Get food, barely eat. Every bite just kept...

0: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 11 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La platja de Castelldefels millora l'accessibilitat amb una nova informació digital i un reconeixement a la platja de la Pineda. L'Ajuntament continua impulsant mesures per fer el litoral més accessible i inclusiu. Aquest estiu s'han incorporat codis navilents als panells informatius de la platja i a la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa i risc d'incendi forestal a Castelldefels. El Servei Municipal de Protecció Civil manté activades les situacions de prealerta per calor nocturna intensa i per risc d'incendi forestal. Les previsions indiquen que l'episodi es podria allargar almenys un parell de dies més. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com a objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'extensió de Renfe. Campanya extraordinària de donació de sang per reforçar les reserves. Castelldefels acull aquesta tarda de dimarts una campanya especial de donació de sang vinculada a la Festa Major. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya busca reforçar les reserves en una època de l'any especialment sensible per les donacions. Comencem.

Castelldefels ha posat en marxa noves actuacions per millorar l'accessibilitat de les seves platges i facilitar l'accés a la informació a tota la ciutadania.

0: Entre les novetats d'aquest estiu destaca la incorporació de codis navilents als panells informatius situats en diferents punts del litoral. Mitjançant l'aplicació mòbil Navilens, les persones usuàries poden consultar de forma ràpida informació actualitzada sobre l'estat de la mar, els serveis disponibles als punts accessibles, les recomanacions de bany i les normes de conducta a la platja. El sistema ofereix una informació en format àudio i en diversos idiomes, fet que contribueix a millorar l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual i per als visitants internacionals. Els codis estan disponibles als panells informatius de la platja, als punts accessibles ubicats, als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Municipal de Millora de l'Accessibilitat del Litoral, que també ha inclòs formació en llengua de signes al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'Oficina de Turisme. D'altra banda, la platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Aquest distintiu acredita que el recorregut des de les places d'aparcament reservades i les parades de transport públic fins a la vora del mar es pot realitzar de manera accessible, segura i autònoma. La certificació reconeix les millores implementades en els últims mesos, com l'adequació d'itineraris accessibles, la renovació de la senyalització, la millora dels accessos i l'ampliació de recursos destinats a facilitar l'ús de la platja a totes les persones. Amb aquesta certificació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una gestió del litoral basada en l'accessibilitat, la inclusió, la qualitat dels serveis, sumant aquest reconeixement a altres distintius que ja acrediten les seves platges en àmbits com sostenibilitat, la qualitat turística i la seguretat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha informat que es mantenen les situacions de prealerta associades a la calor nocturna intensa i al risc d'incendi forestal. D'acord amb les darreres previsions meteorològiques i els avisos emesos pels organismes competents. Segons els serveis d'emergència, el factor més rellevant és la situació actual, no és tant la intensitat puntual de les temperatures com la seva persistència. Castelldefels encadena diversos dies amb calor intensa, risc elevat d'incendi forestal i una situació previsiblement es mantindrà almenys un parell de dies més. Aquesta continuïtat de temperatures elevades, especialment durant les hores nocturnes, dificulta la recuperació de l'organisme i afecta especialment a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, es recomana mantenir les mesures habituals d'autoprotecció, com hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i procurar romandre en espais frescos. Pel que fa al risc d'incendi forestal, Protecció Civil recorda que l'acumulació de calor i la manca de recuperació de la humitat durant la nit afavoreixen que la vegetació es mantingui seca, incrementant les possibilitats que un foc es propagui amb més facilitat. El tècnic de protecció, Joan Álvarez, explica que diversos factors meteorològics i ambientals condicionen el comportament dels incendis forestals. L'escoltem.
1: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota dels 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora que durant aquests dies no han tingut aquest factor, aquesta suma de factors facilita molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Tot i que actualment Castelldefels no es troba en una situació de restriccions especials d'accés als espais naturals, des de Protecció Civil es demana prudència a la ciutadania i responsabilitat en qualsevol activitat que es desenvolupi a l'entorn forestal. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Bueno, principalment, actuant seny, si anem a la natura... primer de tot, que a Castelldefels no tenim ara cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i aquells perill, en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats i nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Des del Servei Municipal també recorda la importància d'actuar ràpidament davant de qualsevol indici que pugui indicar un inici d'un incendi. Una comunicació precoç als serveis d'emergència pot ser clau per accelerar la resposta i reduir les conseqüències d'un possible foc. Escoltem Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, ens hem perdut una mica, no sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
0: Protecció Civil insisteix que, malgrat que els efectes de l'episodi no poden ser immediatament visibles, és important no abaixar la guàrdia. Les autoritats demanen mantenir les mesures de prevenció davant la calor i extremar les precaucions als espais forestals mentre es mantinguin actius els avisos per risc d'incendi i calor nocturna intensa. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa amb motiu de la Festa Major dues zones alternatives d'estacionament públic per reduir les afectacions derivades de les reserves d'espai necessàries per al desenvolupament de les diferents activitats festives i per les obres que s'estan duent a terme a l'entorn de l'estació de Renfe. La iniciativa busca oferir alternatives als conductors que habitualment utilitzen les zones situades al Camí Ral i la plaça Teresa Claramunt i els espais reservats a Adif, que durant aquests dies veuran limitada o modificada la seva disponibilitat. D'aquesta manera es pretén facilitar la mobilitat i contribuir a una millor convivència entre la celebració dels actes de Festa Major i l'activitat quotidiana del municipi. Les noves àrees d'aparcament temporal se situaran en dos punts concrets. Una d'elles estarà ubicada al carrer de la Riereta, entre el carrer Molinot i el Camí Ral, amb una filera d'estacionaments habilitada al costat dret de cada tram. La segona zona es localitzarà al Camí Ral entre la Riereta i Can Rabadà, amb una filera d'aparcaments al costat esquerre. Aquestes places complementàries permetran absorbir part de la demanda de l'estacionament que es genera durant els dies de Festa Major, especialment en una zona que concentra bona part de les activitats programades i que acostuma a registrar una elevada afluència de persones. La mesura forma part del dispositiu organitzat per l'Ajuntament per garantir el correcte desenvolupament de la Festa Major i que del 12 al 16 d'agost reunirà nombroses activitats culturals, musicals, familiars i populars repartides per diferents espais de la ciutat. Des del consistori es destaca que l'objectiu és minimitzar al màxim les molèsties que poden ocasionar les restriccions temporals d'estacionament i oferir opcions als residents i als usuaris habituals de la zona. També es recomana utilitzar sempre que sigui possible els desplaçaments a peu o en transport públic per accedir als espais on es celebren els principals actes festius. Les dues zones alternatives estaran operatives des de les 7 del matí del dimecres 12 d'agost fins a les 11 de la nit de diumenge 16 d'agost, coincidint amb tot el període de celebració de la Festa Major de Castelldefels. L'Ajuntament recorda finalment la importància de respectar la senyalització provisional instal·lada aquests dies i estar atents a les indicacions dels serveis municipals per facilitar la mobilitat i la seguretat durant les celebracions. La Festa Major de Castelldefels suma enguany una iniciativa solidària amb la celebració d'una jornada extraordinària de donació de sang. La campanya té lloc aquest dimarts, avui a la tarda, a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, on una unitat mòbil de banc de sang i teixits atendrà les persones donant entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. L'objectiu és facilitar la participació de la ciutadania i contribuir a mantenir unes reserves suficients per garantir l'activitat assistencial als hospitals. Des del Banc de Sang recorden que l'estiu és un dels períodes més delicats de l'any pel que fa a les donacions. Escoltem l'Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang.
2: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades.
0: A aquesta situació s'hi afegeixen altres factors que també han condicionat les reserves durant els darrers mesos. Segons expliquen des del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, la seva promotora, les donacions registrades aquest any se situen lleugerament per sota de les del mateix període l'any passat.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'organització es vol transmetre també un missatge de tranquil·litat a aquelles persones que no han donat mai sang. El procediment és senzill, segur i està supervisat per professionals sanitaris. Abans de la donació, les persones participants omplen un qüestionari i passen una breu revisió mèdica per comprovar que es compleixen els requisits necessaris. Entre els criteris que poden ajornar temporalment una donació hi ha alguns com viatges recents, determinades situacions mèdiques o nivells baixos d'hemoglobina. Escoltem la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, com ens ho explica.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després passem al refrigeri hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Des del Banc de Sang i Teixits es recorda que poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que es trobin en bon estat de salut i pesin més de 50 quilos. Amb aquesta campanya, la Festa Major de Castelldefels incorpora una vessant solidària que vol contribuir directament al manteniment del sistema sanitari i l'atenció dels pacients que necessiten transfusions cada dia. La Festa Major de Castelldefels incorporarà aquest any una nova iniciativa cultural que convertirà el castell en un espai d'activitat obert a la ciutadania durant 3 nits consecutives. Sota el nom El Jardí de Llum, l'emblemàtic recinte acollirà actuacions musicals i espectacles de dansa protagonitzats per artistes locals en un ambient especialment pensat per les nits d'estiu. La proposta busca posar en valor un dels elements patrimonials més representatius de la ciutat i ampliar l'oferta cultural de la Festa Major amb una programació que combina diferents disciplines artístiques. Les activitats començaran el 14 d'agost amb les actuacions del grup Alimo Chaos i el músic Néstor Vinya. L'endemà, 15 d'agost, serà el torn de l'espectacle Tribut Divas, protagonitzat per Carla Habermeyer. La programació es tancarà el 16 d'agost amb l'espectacle De tu libertà de Marina Gualpercín, una proposta que fusiona dansa flamenca i contemporània. Més enllà de la vessant artística, el Jardí de Llum també incorporarà una proposta gastronòmica i solidària. Durant les 3 jornades s'habilitarà un espai de tapeo solidari on els assistents podran degustar diferents productes com pernil ibèric, formatges, amanides, hummus o empanades. L'organització ha previst que aquest espai es desenvolupi en un ambient il·luminat amb espelmes amb l'objectiu de crear una experiència singular entorn del castell i oferir una alternativa per gaudir de les nits de Festa Major. Amb aquesta iniciativa, el castell es convertirà en un nou escenari cultural dins de la programació festiva, reforçant el seu paper com a espai de referència per a activitats obertes a tota la ciutadania. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que presumptament explotava sexualment dones a les províncies de Barcelona i Tarragona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 4 persones i l'alliberament de 5 víctimes. Segons ha informat el cos policial, les dones eren sotmeses a un sistema de control basat en amenaces, coaccions i deutes econòmics, circumstàncies que limitaven la seva capacitat de decisió i les obligaven a exercir la prostitució. La investigació va permetre identificar les víctimes i localitzar diversos punts vinculats a l'activitat de la xarxa. Entre les localitats afectades hi ha Castelldefels, on es va desenvolupar part de l'operatiu policial. Les persones arrestades estan sent investigades per la seva presumpta vinculació amb delictes relacionats amb la tracta d'éssers humans i l'explotació sexual. Mentrestant, les víctimes han estat derivades als serveis especialitzats d'assistència i protecció. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies en cas de determinar si hi podria haver més persones afectades. La lluita contra la trata i l'explotació de les persones continua sent una de les prioritats de les forces de seguretat que mantenen actiu diversos dispositius per detectar i perseguir aquest tipus de delicte. Recordem algunes de les activitats previstes per aquesta tarda i al vespre a Castelldefels. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient. En aquesta ocasió, els més petits podran gaudir de l'activitat SOS Balena Rescat, a càrrec d'Edulis. I a partir del vespre, la plaça de les Palmeres torna a ser l'escenari del Pal Market amb una nova sessió d'Impro Show. Espectacle d'humor improvisat convida el públic a participar activament proposant idees. El Pal Market completa aquesta oferta amb parades d'artesania, gastronomia, comerç de proximitat i diverses activitats per tots els públics en un entorn davant del mar.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 11 d'agost, a Castelldefels. La platja de Castelldefels millora l'accessibilitat amb una nova informació digital i un reconeixement a la platja de la Pineda. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per fer el litoral més accessible i inclusiu. Aquest estiu s'han incorporat codis navilents als panells informatius de la platja i la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa i risc d'incendi forestal a Castelldefels. El Servei Municipal de Protecció Civil manté activades les situacions de prealerta per calor nocturna intensa i per risc d'incendi forestal. Les previsions indiquen que l'episodi es podria allargar almenys un parell de dies més. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Campanya extraordinària de donació de sang per reforçar les reserves. Castelldefels acull aquesta tarda de dimarts una campanya especial de donació de sang vinculada a la Festa Major. La iniciativa, impulsada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya, busca reforçar les reserves en una època especialment de l'any sensible per les donacions. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carrera ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: El pitjor terratrèmol del segle a Colòmbia deixa, de moment, 169 víctimes mortals mentre continua la recerca de supervivents. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: El país

0: americà. Però, com apuntàvem, el ministre d'Exteriors és a Ceuta des d'on ha advertit que qui posi un peu il·legalment a la ciutat autònoma se'l retornarà al Marroc.
1: D'aquesta manera ha intentat frenar qualsevol intent d'entrada massiva que es pugui produir en els pròxims dies en referència a la crida que s'està fent per dissabte.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Gir de discurs del govern espanyol després de la pressió de Ceuta i de les crítiques d'Itàlia o Dinamarca. El ministre Álvarez ha sorprès avui amb un to duríssim, ha tret pit de la col·laboració amb el Marroc i des de Ceuta ha avisat que tothom que intenti entrar fracassarà i se'l retornarà.
3: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos y sobre todo que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso.
0: Falten poc més de 24 hores per a l'eclipsi i el sud-est del país es prepara per rebre milers de persones que preveuen que es desplaçaran a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida per observar el fenomen.
1: En aquest Catalunya migdia repassarem els dispositius que s'han preparat, quins consells ha apuntat el Servei Català del Trànsit i explicarem què és un eclipsi i per què la Lluna es posarà davant del Sol fins a cobrir-ne el 100%. Xavier Molís, coordinador d'activitats del Parc Astronòmic del Montsec.
4: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta. En condicions normals, la resta de capes del Sol brillen massa i no es deixa veure bé.
0: I atenció si aquests dies heu d'agafar un avió o els ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona. A l'aeroport, la vaga del personal de terra de Ground Force continua una setmana després, provocant cancel·lacions i retards.
1: I pel que fa als ferrocarrils, fins al 23 d'agost, interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres. Avui, primer dia del tall, s'han vist cues per agafar els busos alternatius.
0: Barcelona, Jordi Canal.
5: Sí, bon dia. Hi ha hagut algunes cues en moments de molta afluència d'usuaris, però els autobusos són freqüents i en moments de menys afluència n'hi havia esperança, o que marxaven mig buits. El tall afecta les dues línies del Vallès, l'S1 i l'S2, com dèiem, entre Gràcia i Sarrià. A la resta del recorregut sí que hi ha servei de tren.
0: I demà entra en vigor la nova legislació europea per reduir envasos, promovent la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. I a la cultura, passarem per Das, a la Cerdanya. Entrarem a l'església del poble restaurada completament.
1: I viurem també els preparatius dels veïns i veïnes de Gràcia a Barcelona per les festes que comencen d'aquí 3 dies. Per primera vegada, 5 carrers s'han posat d'acord en la decoració i han escollit una sola temàtica, el Senyor dels Anells.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
6: Bon dia.
0: Arribaran els esports amb una pretemporada del Barça que entre avui i demà veurà com tornen els campions de l'últim Mundial, i això inclou Ferran Torres.
6: Exacte, que és la carpeta que el Barça té oberta, un jugador que té el cap a París, però que, si no hi ha cap canvi d'última hora, tornarà entrenant amb el Barça sempre i quan no hi hagi augment d'oferta del PSC. Avui ha tornat ja Jules Koundé, semifinalista, i demà els finalistes i guanyadors, Lamine Yamal, Gavi, Pedri i companyia.
0: Tot això d'aquí a 40 minuts, ara, al Catalunya a migdia, la doble T. I comencem per la primera, el trànsit. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs destaquem que encara hi ha uns 11 quilòmetres de congestió a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona, perquè retiren un camió que ha sortit de la via i ha bolcat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. I destaquem també l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, amb retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Castelldefels i Sitges, també en sentit sud, perquè retiren un vehicle que ha cremat.
0: I ara el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Aquesta segona té, Enric Agut, bon dia.
9: Hola, bon dia, Marc.
0: Que avui ja mirem una mica a demà al vespre, eh?
9: Sí, sí, tots mirats a demà. Però de moment, a curt termini, la tarda serà tranquil·la bona part del país, amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, hi ha un avís d'intensitat de precipitació, que en un perill de comarques és un perill alt, el de color taronja, estem parlant del Ripollès i la Garrotxa, una tempesta pot anar acompanyada doncs, de calamarsa o de pedra per damunt dels 2 centímetres. Aleshores ja estaríem parlant del temps violent, això on hi ha més possibilitats que passis en aquestes dues comarques. Calor, ara mateix arriba als 37 graus a Vinebre, 36 a Girona, i enfocant-nos ja a demà. Demà, el dia de l'eclipsi, començarà serè a moltes zones, amb algun núvol baix local. Per exemple, es poden formar aquesta nit matinada alguns núvols baixos costaners en alguns trams de la costa per la humitat. Demà serà un dia calorós. Hi ha un avís per calor a comarques de Ponent, per exemple, a la Noguera, Sacrià, Pla d'Urgell, Urgell. En algun indret es pot apropar el termòmetre als 40 graus, un dia calorós. A l'hora de l'eclipsi, a moltes zones estarem al voltant dels 28, 29, 30, 31 graus. graus i amb xafogor sobretot a prop del mar.

0: I pel que fa a l'estat del cel, demà a la tarda creixeran nuvolades amb alguns ruixats a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu. Aquí sí que les condicions ara mateix no són gaire optimistes per veure l'eclipsi, tot i que ja seria parcial. En algunes zones doncs, sí que pot ser que els núvols marxin, però en d'altres no. I a la resta del territori, en general, les condicions, en general, diem, seran favorables, particularment en algun indret podria formar-se doncs, alguna nuvolada, algun núvol baix, però no seria en condicions generals. És a dir, que des de la meitat sud el temps seria més aviat bo per veure l'eclipsi, tot i que puntualment, ja sigui per la humitat o per algun vent, es formi algun núvol. En canvi, al terç nord les condicions seran, ara mateix, no són gaire bones.
1: Doncs demà ho acabarem d'afinar. Ens quedem prou amb això, amb aquesta alerta per avui al Pirineu. Gràcies, Enric. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 900 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern acabat d'estrenar, d'Abelardo de l'Espiriella, ha decretat l'estat d'emergència, enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
3: Hola, bon dia. Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
5: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
6: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
1: Això sobre el terreny, però pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són, Mònica Mas.
7: Sí, per això el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, feia aquesta crida.
8: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
7: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la situació. Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
9: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
7: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
1: Sentíem les paraules del ministre Álvarez, el titular d'Exteriors. Ha donat la xifra d'espanyols que encara amb qui no s'ha pogut contactar des de Ceuta, on aquest matí s'ha reunit amb el president de la ciutat per abordar la crisi migratòria. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada massiva aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Sí, bon dia. El govern espanyol endureix el discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada. Álvarez ho intenta desactivar i els ha enviat aquest missatge.
11: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
10: El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors. Es retornarà a tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que això no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
12: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
10: I les ONGs alerten que fa 4 anys es va retornar il·legalment de nit i d'amagat menors o adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
13: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
10: I el PP diu que ha aconseguit que el govern espanyol rectifiqui i finalment la ministra de Defensa doni explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ho confirma.
1: Gràcies, Paula. Tot això és el que dona de si la crisi migratòria política a nivell estatal, però a nivell europeu, tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta, Cèlia Sarnades.
14: Doncs sí, l'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a creuar la frontera de forma irregular, utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Hem de recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i demana que no es magnifiqui, ni es canviï, ni es distorsioni el que va passar, tal com alerta Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
15: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
14: Des d'Europa continua aquesta pressió que dèiem de determinats països perquè s'implantin polítiques més dures i més dràstiques de migració. Tot i que la pressió que la lideren Itàlia i Dinamarca, avui, en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
1: I ho dèiem fa només uns minuts, falten poc més de 24 hores per l'eclipsi. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que compta amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
16: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
17: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona.
18: L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
1: Doncs ho apuntava ara el Ricard, la mobilitat. Hem parlat molt de l'eclipsi, però cal fixar-nos en la logística que comporta. El Servei Català de Trànsit prepara per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi amb 20 punts d'observació i especial atenció al Delta. Quina serà, però, la via més complicada, Toni Fortesa?
19: Doncs la principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Trànsit recomana anar a veure l'eclipsi a Ponent i per als desplaçaments entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant utilitzar l'A7 en lloc de l'AP7. Així es vol deixar aquesta via més lliure per als qui vagin cap al Delta. Per aquest mateix motiu, els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. A més, hi ha 4 punts de regulació per adaptar el trànsit a la situació en funció de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com la tornada.
20: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
19: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
21: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
19: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per a emergències i no per a consultes d'informació.
1: Dispositiu de trànsit també del 112 a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, on es poden recollir aquestes 3.000 ulleres?
22: Hola, Marc. Doncs a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
23: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
22: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès les rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida, sobretot al centre, avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. I alguns d'ells, com la Kim, que és australiana, encara no saben des d'on el veuran.
24: We're not really sure yet, so we will have a drive.
25: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
24: Where we want to have a look.
22: Avui a les 3 de la tarda ja comencen les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
1: I de Barcelona també es prepara per demà amb un operatiu especial per garantir que l'eclipsi solar total, que en aquest cas aquí a Barcelona no ho serà al 100%, es pugui seguir amb seguretat. La vigilància es reforçarà sobretot a Collserola i Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparqui en llocs prohibits ni s'ocupi espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També es reforçarà el control de trànsit i la coordinació dels serveis d'emergència. La data és demà, dimecres 12 d'agost. A Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre. Amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Molí.
26: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
27: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna en alguns llocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
26: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
27: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
26: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
27: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
26: I demà al vespre exactament què veurem?
27: Pel 7 i mitja començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8 i mitja aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
26: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
1: Encara queden coses per explicar-nos sobre l'eclipsi, sobretot si el voleu immortalitzar, però serà després de la publicitat.
0: Catalunya migdia.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
4: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
3: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
5: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
3: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
0: Catalunya migdia.
1: Són les 2:22. Un apunt de mobilitat, sobretot pels qui heu d'agafar els ferrocarrils a Barcelona. Unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de ferrocarrils. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens, Jordi Canal.
6: Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. En les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos que esperaven o marxaven sense acabar-se d'omplir.
8: No tengo idea. Si llego y me encuentro con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
9: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que una chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
28: Avui vaig, me adapto y bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
29: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
6: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils entre aquest carrer. En aquest carrer entra Madrazo i Ganduxer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost.
1: I un altre punt de mobilitat, en aquest cas, si heu d'anar més lluny. A l'aeroport del Prat, una setmana després, la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, continua complicant l'operativa en plena temporada alta, Mireia Sala.
15: Sí, segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retard de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, vulnera el dret de vaga.
30: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
15: La vaga del personal de terra és indefinida. Protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament, diuen, de la prevenció de riscos laborals.
1: Cinc minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees, Laura Cugat.
31: En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat als bombers.
32: La planificación del día
7: lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
31: Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers a la Generalitat per donar-hi suport.
1: I el 12 d'agost, és a dir, demà, serà recordat per l'eclipsi, evidentment, però hi ha una altra qüestió, i és que a partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Roger Santaló.
10: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
11: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
10: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
12: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos esos envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
10: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que es recullen del mar són envasos.
1: Ampliem ara el focus al Catalunya migdia. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia i edificis incendiats al centre de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. Precisament a Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yakvala, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
13: Bon dia. Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
14: Històries Yabloka. El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
13: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virals vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
14: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar. Ningú vol sorpreses. Ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
13: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
1: Yabloka, diguem-ho bé a la primera, eh? És Yabloka. Canviem de qüestió. Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units... En punt 2:15 de la tarda, dèiem, Donald Trump ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme, Jordi Baró.
14: Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis deixen de ser ara recomanades als Estats Units i es decidirà si es posen en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació d'administrar la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
16: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
14: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any els Estats Units han registrat el nombre més alt de casos de xarampió en dècades.
1: Jordi, a Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i del Departament de Salut, que les financia al 100%.
14: El calendari vacunal sistemàtic des del naixement fins a l'adolescència en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs monoclar contra el virus sincicial respiratori que causa les bronquiolitis en nadons.
1: Més qüestions d'aquest dimarts. L'ANC demana responsabilitats als governs espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts, Isaac Padrós, que manifesta que ha estat objecte de catalanofòbia i abús de poder per part de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Aquest matí, mig centenar de persones s'han concentrat davant de la comissaria. Girona, Laia Claret.
17: Padrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa quan volia renovar el DNI de la filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català per fer la gestió.
18: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà amb una comissaria de Policia Nacional per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys i una persona que no hi veu, necessita 7 agents?
17: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
19: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
17: Padrós va denunciar els fets a la Fiscalia. A banda de membres de Junts, a la concentració hi havia representants de la CUP, com ara el diputat Dani Cornellà, i d'Esquerra, com Jordi Vinyes.
1: Saltem ara a Tarragona. 4 bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc, en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla, fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
1: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. L'objectiu del consistori és superar el 500.000 de nous dispositius el 2027, Laura.
31: El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026 i entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fort Pienc. Pel que fa al Parc de la Pegaso, ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Una estratègia clau en zones d'aglomeracions i més activitat delictiva, segons Batlle.
21: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
31: El tinent d'alcaldia ha descartat que s'emprin tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial.

0: HD.
1: Si vols fer la compra, ve a Tana Carrefour.
2: Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
3: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
0: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Catalunya migdia.
5: 2:36. Ens havia quedat pendent saber com podem immortalitzar demà l'eclipsi. Mentre duri, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també que voldran deixar-ne constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar, Valeria Obereda.
6: El primer dilema que se'ns planteja és mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per l'objectiu, per evitar que es faci malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
7: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
6: Però si ens decantem per una càmera fotogràfica...
7: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
6: La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
5: I si sou de vacances a la Cerdanya, ho teniu pensat passar per allà, concretament per Das, sapigueu que ha tornat a obrir les portes la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure i s'ha sotmès a una rehabilitació integral. Ara la principal novetat són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró de la parròquia, com explica la seva autora, l'artista Penélope Clot.
9: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
8: Les obres han durat 7 anys i els treballs de pintura, que van sorgir d'un somni que va tenir la mateixa artista, 2 mesos. Ha estat una feina contrarrellotge perquè l'església estigués llesta per inaugurar-la ahir, durant la festa major del poble.
5: A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada Roc Fargas.
10: Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
11: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
10: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.

0: I avui sí, molt puntuals, 20 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'esports aquí al Catalunya a migdia i ho fem parlant de la calma tensa als despatxos del Barça. Deco i els executius del club treballen en una nova oferta per Rodri mentre esperen que arribi la nova oferta del PSG per Ferran Torres.
1: Doncs sí, ara és qüestió d'esperar. Es busca el com i el quan fer el proper moviment i bé, en aquest període de càlcul hi ha una realitat i és que la pretemporada segueix en marxa. Avui ha tornat Jules Koundé, semifinalista a l'últim mundial i demà tornen els altres 5 jugadors internacionals, els campions del món, la Lamine, Pedri, entre ells. El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí. Fins demà no s'incorporaran la resta, Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat, Joan Fitó, la seva marxa al PSG. Com estem?
2: Com estem? Primer dia de feina del francès, de Jules Koundé, que va acabar el Mundial dissabte, dia 18, i per tant torna un dia abans que els internacionals espanyols. També havia de tornar avui Anthony Gordon, però l'anglès va retallar les seves vacances. Serà la cinquena temporada de Koundé al Barça, de moment consolidat com a lateral, però amb el central sempre a l'horitzó. Tot plegat el dia abans que tornen els 5 campions del món, encara no ho han fet, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí i Ferran Torres. Avui l'equip s'ha tornat a entrenar, no ho han fet amb el grup, han fet treball al marge Marc Casado i Héctor Fort, segons el club, per protegir-los d'una possible lesió, com el cas que va passar ahir de Rooney Bardghji. Tots dos haurien de sortir els pròxims dies del Barça.
1: Molt bé, precisament de tots els temes que hem parlat, ja hem esbossat el nom de Ferran als titulars perquè és un dels noms que serà clau en aquest mercat. Hi va haver una primera oferta del PSG.
2: Sí, que el Barça va rebutjar una oferta de 40 milions d'euros. El Barça la considera a dia d'avui insuficient, no l'accepta, per tant, tots dos clubs han de seguir negociant. L'acord entre el futbolista i el Paris Saint-Germain és total, falta només tancar aquest acord entre clubs i, si el fitxatge no resol aquesta mateixa tarda, Ferran haurà de comparèixer demà, primer dia d'entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Potser haurà de veure l'eclipsi aquí a Ferran
2: Torres. Barcelona.
1: Per cert, estem pendents de l'estat físic, sobretot d'un jugador, això és el més rellevant, la salut, i en concret el de Rooney Bardghji.
2: Sí, ahir no va acabar l'entrenament aquest matí. De fet, encara les està passant proves mèdiques per conèixer l'abast d'aquesta lesió. Quan hi hagi doncs el diagnòstic, el Barça en farà un comunicat, però vaja, ahir fons del club ja ens apuntaven que Rooney estarà uns mesos de baixa, que pinta malament, per tant, durant aquesta tarda hem de conèixer exactament la lesió, però no pinta bé, estarà uns mesos de baixa Rooney Bardghji.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest mercat? Perquè seguim pendents de l'altre nom, perquè molta gent ara mateix es centra en Ferran, però evidentment a molta gent li fa il·lusió Rodri, veure
2: sí,
1: Rodri del Barça.
2: El Barça el vol tancar el més aviat possible. No serà fàcil perquè el City és exigent, demana més diners dels que de moment el Barça vol oferir i ha ofert. Per tant, la situació és semblant a la de Ferran, però a la inversa, el Barça, si vol desencallar la situació abans que Rodri torni a entrenar-se amb el City, haurà d'augmentar aquesta oferta. Igual que en Ferran, l'acord entre el Barça i Rodri també és total, per tant, falta l'acord amb el City. Dos apunts més en clau Barça. El primer, amb la sortida de Ter Stegen, Joan Garcia ja consta amb el dorsal 1 a la web de la Lliga. Stensna agafa el relleu de Joan Garcia i passa del dorsal 25 al 13. I ahir es va fer oficial la sortida de Ronald Araujo al Liverpool. Sessió simple fins al 30 de juny. Araujo encara amb contracte fins al 2031. 4 anys més li queden a Araujo quan torni. Avui comiat a les xarxes socials. Diu Araujo, després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culers, és el comiat de Ronald Araujo.

0: Bé, doncs, sobre Ronald Araujo, ara ja l'hem de treballar com una peça separada del Barça, tot i que pertany al Barça, però és una jugarà vestit del Liverpool, i justament això, Carles Vila, és un dels temes que ahir es va oficialitzar, aquesta sessió de Ronald Araujo als Reds.
1: El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador uruguaià, el segon que arriba d'aquest país al Liverpool, després de Luis Suárez. Araujo va arribar al Barça el 2018. Marxa per créixer com a jugador, però també ha de servir per alliberar econòmicament el club blaugrana.
2: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. No había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
1: La marxa d'Araujo va sorprendre inicialment, tot i que l'uruguaià no va completar una bona temporada el passat any ni tampoc va destacar al Mundial.
2: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: El Liverpool tindrà una opció de compra de 55 milions d'euros que podrà fer efectiva fins al final de la temporada que ve.
0: El Madrid va començar ahir l'última setmana de pretemporada. Gairebé tots els jugadors ja s'han incorporat a la disciplina de l'equip i tancaran, Josep Gaia, la pretemporada amb dos partits amistosos.
3: Sí, pràcticament tots els jugadors ja s'han incorporat als entrenaments del Real Madrid. Ahir van tornar Mbappé i Tchouaméni i també van arribar els nous fitxatges Konaté i Cucurella. A hores d'ara només falta que reincorpori el jugador anglès Jude Bellingham, que té permís del club per tornar demà, dimecres. El lateral espanyol Marc Cucurella ha parlat per primera vegada com a nou jugador del Madrid y se ha desfet en elogis al seu nou equip.
4: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
3: El Real Madrid va anunciar ahir els dorsals que portaran els jugadors aquesta temporada. Entre els nous números destaquen el 17, que portarà Marc Cucurella, i el 25 de Yann Diomande. Com deies, Ernest, el Madrid jugarà dos amistosos més per tancar la pretemporada. Demà, el conjunt blanc visitarà La Corunya per disputar el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo a les 9 del vespre. I dissabte jugarà el darrer amistós a Alemanya contra el Schalke 04.
0: El Barça d'handbol ja ha encetat la pretemporada i, com sempre, ho fa amb una estada a Andorra. De fet, des que Carlos Ortega agafa l'equip, sempre s'ha anat a Andorra i ja en van 5. L'equip blaugrana aquest any té cares noves. Hi han hagut canvis substancials, com és habitual. Això sí, voldrà seguir lluitant Carles Vila aquesta temporada per tots els títols, com l'any passat.
1: Els jugadors van passar ahir les habituals revisions mèdiques. Carlos Ortega pot disposar de tota la plantilla amb les tres noves incorporacions d'aquesta nova temporada: Sergei Hernández, Janus Smarenson i Oriol Sanfelipe. També seran a Andorra 6 jugadors del Barça Atlètic.
5: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuc, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
1: Per la seva banda, el pivot Ludovic Fàbregas té clar que han de tornar a lluitar per totes les competicions aquest any.
6: És el gran objectiu, però per nosaltres és el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
1: El primer amistós del Barça serà dissabte que ve a la Premium Cup a Alemanya contra el Nordhorn-Lingen de la Bundesliga 2. Diumenge jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer lloc. Per al 19 d'agost hi ha previst un altre amistós contra l'equip japonès del Toyota Gosei. La primera competició oficial serà la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà una de les semifinals el divendres 21 d'agost contra l'Handbol Sant Vicenç.

0: 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. La història d'aquest nedador és ben curiosa. El sitgetà Luca Hug, que ha hagut d'abandonar la seva ciutat per anar a entrenar a Terrassa per un problema amb el Club Natació Sitges, i a Terrassa ha continuat fent carrera entrenant-se, i ara el tenim als Campionats d'Europa a París, on avui ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures i s'ha classificat David Gallofré per les semifinals.
1: Sí, absent el relleu de 4x200 metres en la jornada inaugural d'ahir, Hug s'ha estrenat per la Porta Gran en l'Europeu de París i ha accedit a les semifinals de 100 metres lliures amb la tercera millor marca de les eliminatòries, amb un temps de 47 segons i 90 centèsimes. Hug, molt content, remarca que encara té molt marge de millora.
2: La verdad que pasé la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
1: La semifinal està programada per aquesta tarda a partir de 7:45. A més, el relleu 4x100 estils mixts amb Nil Cadevall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i s'han classificat per la gran final. Cadevall valorava d'aquesta manera el pas i el rècord.
3: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
1: La gran final a partir de les 8 del vespre.
0: Per tant, a quarts de 8 del vespre i 8 del vespre, Hug i Cadevall estarem molt pendents al Tot Costa amb el Sergi Camps, el Joan Fitó i companyia de què passa en aquests campionats d'Europa a París. En tot cas, Luca Hug ja ha dit que va a totes, intentarà fer medalla. Nova jornada d'uns altres de campionats d'Europa. Fins ara hem parlat dels de natació, però estan en marxa també els d'atletisme. Si els de natació són a París, els d'atletisme són a Anglaterra, a Birmingham. A la jornada d'aquest matí hem estat molt pendents, han competit diferents Carles Vila atletes catalans.
4: La primera participant aquest matí ha estat Sara Gallego. La barcelonina ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal.
5: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante.
4: En canvi, Marta Mitjans ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i sí que s'ha classificat per semifinals.
6: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie dels 100 metres. Javier Lorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques. Ha estat cinquè a la seva sèrie d'aquest migdia. Aquest vespre, recordem-ho, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada.
0: Queden 8 minuts per arribar a les 3. Més esport aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
7: Catalunya Migdia.

0: I aquesta setmana comença oficialment la temporada del futbol. Continuen fases prèvies de competicions europees de l'Europa i la Conference League. Tenim la final de la Supercopa d'Europa, que això arriba en poc més de 24 hores. Aquesta setmana comença també la primera i la segona divisió del futbol estatal. Els últims partits de pretemporada també tenim un partit del Barça, per exemple, a Suïssa, europeus d'atletisme, Josep, europeus de natació, etc. Per on comencem?
1: Sí, avui torna l'activitat futbolística. A les 6 de la tarda es juga la tornada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League, on l'equip revelació de l'última edició, el Bodø Glimt, s'enfrontarà al Saint Gilloise. Recordem que en el partit d'anada van quedar empatats a 3. També juga la tornada de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta de Praga. A les 9 del vespre, a l'anada va guanyar l'Esparta per 2-1. També avui, com hem comentat, tenim l'europeu de natació. Les participacions catalanes són: a 8:15 de la tarda tenim les semifinals de 100 metres lliures masculí i a les 8 la final de 4% d'estil mix. També hi ha l'europeu d'atletisme. A les 8 de la tarda tenim la classificació de perxa femení A més B i a 9:15 la final longitud masculí.
0: Demà, primer títol gran de la temporada, Josep.
1: Sí, tenim la gran final entre el PSG i el campió de l'Europa League, l'Aston Villa. També a les 9, com hem dit abans, el Real Madrid visitarà el camp del Deportivo de la Coruña per jugar el trofeu Teresa Herrera.
0: Molt bé. Dijous torna la fase prèvia de l'Europa i la Conference League amb les tornades de la tercera ronda.
1: Sí, a 9:15, l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen jugarà contra el Cherbourg. A l'anada van guanyar 3-1, però abans, a les 6, l'Inter Escaldes Andorra jugarà contra el Flora. A l'anada, els andorrans van guanyar 2-0.
0: Molt bé, i per fi divendres comença pròpiament la Lliga de Futbol aquí.
1: Sí, amb la segona divisió. Això sí, només tindrem un partit entre el filial de la Real Societat i el Castelló a 9:15 del vespre.
0: I la primera divisió, que tornarà l'endemà, torna dissabte.
1: Torna amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla rebrà el Rayo a 9:15. A més, també... Ai, a 9:15, perdó. Uh-huh. A més, també hi ha un europeu de natació i jornada completa d'atletisme des de 9:15 del matí.
0: Molt bé, com us dèiem també, Suara, no tots són partits oficials. Tenim un partit del Barça, que és un amistós, que juga a Suïssa.
1: Sí, jugarà contra el Basilea a 5:15 de la tarda i l'Espanyol debutarà la Lliga a casa contra el Llevant a les 7. També a les 7 el Girona s'enfrontarà al Leganés, el Madrid jugarà contra el Schalke a 5:00 de la tarda i també tindrem la final de la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a 4:00. També tenim el darrer dia de l'europeu de natació i també d'atletisme.
0: Joan Fitó, com sospitàvem, Gianni Infantino no està sol.
2: No, i té el suport de Donald Trump. Els darrers dies Trump ha donat aquest suport públicament a Infantino. Diu Trump que la FIFA cometria un terrible error si considerés substituir Infantino al capdavant de la FIFA, que ha organitzat Infantino el Mundial, el millor Mundial de la història. Per tant, Infantino té el suport de Trump. També té el suport Gianni Infantino. Els últims dies ha rebut moltes crítiques de diverses federacions, però té el suport d'altres federacions, com per exemple Mèxic, Qatar, Indonèsia o Filipines, que en cas que hi hagi aquesta divisió, recordem que Infantino el que volia fer era parcialment invertir diners en el Mundial, diners privats. Per tant, Infantino, que té el suport de diverses federacions, a hores d'ara també el de Donald Trump.
0: Colòmbia també. I, per cert, en bàsquet, els primers equips de la Lliga ACB que han començat la pretemporada tenen un cert regust català, sobretot un, el Coruña, que està entrenat per un català i hi ha jugadors també dins.
2: Sí, entrenat pel català Carles Marco, exentrenador també, entre d'altres, del Girona, on juguen també l'escorta Guillem Jou, l'excapità del Baxi Manresa i el base Didac Cuevas. També ha començat la pretemporada l'altre equip que ha pujat a la Lliga ACB aquest estiu, l'Obradoiro, de Santiago de Compostela. El Barça, en canvi, tardarà una mica més a començar. Començarà aquesta pretemporada el dia 22. La Penya i el Girona ho faran dilluns vinent, tot i que aquest divendres el Joventut ja passa revisions mèdiques. Per cert, Xavi Rabasseda, exjugador mític del Barça de la Lliga ACB, ha fitxat per l'Espanyol. A la tercera FEB, si tot va bé, intentarem que aquesta tarda passi pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, i el càsting del Kids Anas Manresa.
2: Que el fa demà, aquest càsting de jugadors amateurs, perquè almenys un d'ells d'aquests jugadors amateurs pugui començar la pretemporada amb el Kids Anas Manresa, una temporada que, com dèiem, comença la setmana vinent. Ara mateix hi ha 11 candidats, demà es faran les proves, veurem qui acaba fent aquesta pretemporada amb el conjunt del Bages.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: I per fi s'unifiquen criteris sobre quan cal anar a revisar el VAR i quan no. La UEFA ha presentat la plataforma Clearline, una eina que busca justament això, que els àrbitres tinguin un mateix patró, quan s'ha d'anar a revisar una jugada i quan es deixa. Clearline ofereix explicacions detallades, dona material audiovisual sobre algunes de les decisions que solen ser més controvertides i més complexes. A segona divisió, el Girona ha anunciat que el davanter Cristian Portugués Porto portarà el dorsal número 10 a la setena temporada al club, i el Sabadell ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, que torna a segona. La samarreta és negra amb tocs daurats. A partir d'aquí, literatura. El seu disseny hi figura la ceba, el símbol dels sabadellencs, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. És una equipació negra amb rivets daurats. L'equipació costarà 75 euros. I en vela, el català Jordi Xamar i la mallorquina Marta Cardona defensaran la seva corona al campionat mundial del 470 al Japó, que es disputa des de demà i fins al proper dia 17. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les 2 i tornem.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. A Colòmbia, el terratrèmol de magnitud 7,4 ha provocat almenys 169 morts i més de 600 ferits, segons l'últim balanç per les autoritats locals. Les tasques d'extinció no han parat durant tota la nit. El govern espanyol assegura que no hi ha per ara ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que no han aconseguit localitzar encara. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per les xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. Trànsit i els Mossos alerten que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, abans i després de l'eclipsi. Demanen avançar els desplaçaments i, sobretot, no aturar

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. I l'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral. Ara ho fa decorada amb uns frescos contemporanis inspirats en els Perseids. I l'autora és una artista del mateix poble de la Cerdanya.
1: Esports. Marc Casado i Héctor Forst han entrenat al marge dels seus companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos marxin. Forst s'ha dit i Casado traspassat. Condé s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. A l'europeu de l'atletisme, Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800. Sara Gallego i Javier Lorente han quedat eliminats al 400 tanques i Guillem Crespí als 100 metres. Aquest vespre, Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. I a l'europeu de natació, Luca Huck s'ha classificat per les semifinals del 100, mentre que Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per la final d'aquest vespre del relleu 4% estil mix.
0: Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps insegur, amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. A la resta del país, el temps serà tranquil, previsiblement. La calor de plena canícula arribarà a valors entre 30 i 35 graus arreu del país i pròxims als 38 a les terres de Ponent.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, aquesta hora us informa Eloi Barrera. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys en aquell país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 660 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona on hi va ser l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern, acabat d'estrenar de Belardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
3: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
5: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
6: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Belardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol de Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans de nacionalitat espanyola amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reuneix per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la seva situació. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia,

0: de Colòmbia confirmava en aquesta emissora que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi havia l'epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut la casa.
1: Òbviament vam estar intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
2: 3Cat Info.
0: El ministre d'Exteriors espanyol s'ha reunit aquest matí amb el president de Ceuta per la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada multitudinària aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
3: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
4: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
3: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
5: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
3: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
6: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
3: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
0: Tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Cal recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes, amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. La Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
7: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
0: Des d'Europa continua la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques, una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. En una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Creu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals al món de l'astronomia. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
8: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'Amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
8: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Doncs el Servei Català de Trànsit ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments per veure l'eclipsi. Hi haurà 20 punts d'observació, amb especial atenció a la zona del Delta de l'Ebre. La principal preocupació és la P7 entre Cambrils i el Delta. Per això, Trànsit aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent. I per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, optar per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. Per aquest motiu, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord, hauran d'anar a 80 km per hora i sempre pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació del moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamí, el demana planificar tant l'anada com la tornada.
10: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
11: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
0: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per emergències i no pas per consultes o informació. I encara sobre l'eclipsi, la capital catalana, Barcelona, prepara també per demà un operatiu especial per garantir que l'eclipsi es pugui seguir amb seguretat. La vigilància en aquest cas es reforçarà sobretot a Collserola i a Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparquin llocs prohibits ni s'ocupin espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També reforçarà el control del trànsit i la coordinació dels serveis d'emergències.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Arribem ara a 3:15 de la tarda. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
12: Bona tarda. A aquesta hora les principals retencions són a l'AP7. Entre Castellví de Rosanes i Gelida, en sentit sud, queden aturades d'uns 4 quilòmetres derivat d'un camió accidentat al matí. També retencions entre el Vendrell i Roda de Barà, sentit Tarragona, que hi ha un carril tallat en aquest cas per unes obres. A aquesta hora també retencions a la Nacional 2, a la Jonquera, sentit França, i a l'àrea de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt d'Horta, a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, i de Sant Gervasi Basi a la Vall d'Hebron han sentit Besòs, en tots dos casos per obres.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Ambient càlid, la temperatura ja ha arribat als 36 graus a Vinebre, 36 a Girona, en algun punt avui de Ponent es pot arribar, o a l'interior de les Terres de l'Ebre, als 38. Una tarda que ens porta un temps insegur al nord del país, a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, també interior de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, de creixen nuvolades i caure alguns ruixats d'una distribució molt irregular. No seran generals, però poden caure algunes tempestes. Hi ha una vista d'intensitat de precipitació, a una part d'aquestes comarques és un perill moderat, però en dues en concret el perill és alt. El nivell és el 3 sobre la 6. Estem parlant del Ripollès i la Garrotxa. Aquí és on hi ha més possibilitats de que alguna tempesta pugui caure amb força i en mitja hora descarregar més de 20 litres i fins i tot que la marça o pedra per damunt dels 2 centímetres. A la resta del temps s'ha d'aguantar, tot i la formació d'alguns intervals. Com deia, l'ambient és calorós i per demà al matí s'espera sol, algun núvol baix, per exemple, cap a l'Alt Empordà, a algun sector de la costa, a Terres de l'Ebre. Farà més calor, demà serà un dia d'aquells de calor més intensa. De fet, aquests dies en fa molta, però demà pugem alguns graus i a Ponent es podia arribar als 40, 38, 39, 40 graus. Molta xafogor. A l'hora de l'eclipsi, a molts indrets fora del Pirineu i del Prepirineu estarem al voltant dels 30 graus i pel que fa a l'estat del cel, creixeran nuvolades demà a la tarda al nord del país que poden descarregar alguns ruixats, algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes, i quedarien després núvols i dificultarien la visibilitat de l'eclipsi en alguns indrets, que en el nord del país serà eclipsi parcial. A la meitat sud del país, en general, les condicions seran més favorables, tot i que particularment en algun indret podríem tenir algun núvol. Si n'hi ha, doncs depèn de l'alçada, si estan molt cap a l'horitzó, llavors podrien dificultar la visibilitat de l'eclipsi. Però en general, a la meitat sud, en molts indrets, ara per ara, les condicions són força favorables.
2: 3CAT Info.
0: A l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, la protesta continua complicant l'operativa, en plena temporada alta. Segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retards de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, diu, vulnera el dret de vaga.
14: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
0: La vaga del personal de terra és indefinida, protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament en la prevenció de riscos laborals. I encara sobre transports i mobilitat, han començat unes obres que tallen i obliguen a fer un autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius que cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià, a Barcelona, que és la zona on s'està refent la zona de vies, i per tant no hi circulen els trens. Avui què ha passat? Doncs el que passa en aquests casos, que molts passatgers no estaven al cas de les obres, que començaven avui, i quan han arribat s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris cap als autobusos. A les hores de més afluència, els passatgers de Ferrocarrils han hagut d'esperar per agafar els busos, tot i que són bastant freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos els que s'havien d'esperar o marxaven sense estar plens.
15: No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
16: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que una chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
17: Avui vaig, me adapto, i bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
18: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
0: Aquestes obres a Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona s'allargaran fins al 23 d'agost.
2: 3CAT Info.
0: A partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsant la reutilització i recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Informa Roger Santaló.
19: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
20: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
19: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
21: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
19: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
0: De l'àmbit internacional, ara, hi ha hagut 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la passada nit. 6 d'ells a la ciutat de Zaporíjia i edificis també incendiats al centre de Kiev. Zelensky acusa Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. A Rússia, mentrestant, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries el partit Yabakla, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint a les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
1: Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
4: Històries El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
1: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
4: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
1: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
0: I un tribunal de Síria ha condemnat a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i contra la humanitat durant la guerra civil que es va desfermar al país el 2011. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç entre 300.000 i 500.000 morts i milions de desplaçats a Síria. És la primera condemna contra al-Assad, però es fa en rebel·lia perquè l'expresident i la seva família van marxar cap a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. I el president nord-americà Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. No només això, sinó que Trump ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. Amb la nova ordre executiva, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis s'hauran de decidir ara als Estats Units en funció dels criteris de risc o d'una valoració que hauran de fer els pares i els metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica, de la qual n'ha qüestionat la seguretat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: DAS, a la Cerdanya, torna a obrir les portes de la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure, i s'ha sotmès ara a una rehabilitació integral. La principal novetat, però, són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró del poble i de la parròquia, com explica l'artista Penélope Clot, que és qui l'ha pintada.
22: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
0: Les obres d'aquesta petita església de la Cerdanya han durat 7 anys i els treballs de pintura que van sorgir arran d'un somni que va tenir la mateixa artista s'han fet en 2 mesos. Una feina a contrarrellotge perquè l'església pogués estar inaugurada ara durant la festa major del poble de Das.
2: Esports.
0: Fins al punt de 2:15 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
23: Bona tarda, Eloi. Marc Casador i Héctor Fort han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos marxin Fort en forma de cessió i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamin Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. Recordem que el club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès per Ferran de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool cedit per una temporada. Araujo marxa cedit al club anglès amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la totalitat de la fitxa de Ronald Araujo.
3: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La historia, todo lo que hizo, lo que significa en este club.
23: Pel que fa a Roni Bardaggi, està acabant de passar proves mèdiques per saber exactament l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. Més futbol, el Badalona Women de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge a la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
5: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
6: And this season is going to be better.
23: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han classificat per la final del relleu 4% estil mix. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedaran la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
7: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
23: Abans, el també català Luca Huck s'ha classificat per les semifinals dels 100 lliures després d'acabar tercer a la seva sèrie. Les semifinals també es disputaran aquest vespre.
24: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
23: Aquesta tarda, la mallorquina del Club Natació Terrassa Estela Tonrat disputarà la final dels 200 d'esquena. I a l'Europeu de l'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. En canvi, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals del 800, després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal.
25: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
23: Declaracions de Mitjan a Teledeporte. Mitjan disputarà les semifinals del 800 metres el dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals del 100, un cop acabat penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal. Aquest vespre, mentrestant, final catalana a l'Europeu de Birmingham. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà la final del salt de llargada.
2: Trescat Info.
23: El Barça d'handbol ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra. Hi ha tres incorporacions: Sergei Hernández, Janus Marasson i Oriol Sant Felipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordhorn alemany. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola.
26: Dos quarts de quatre.
0: Aquesta hora, 3CAT Info, destaquem que el terratrèmol de Colòmbia de magnitud 7,4 ha provocat almenys 169 morts i més de 600 ferits, segons l'últim balanç de les autoritats locals. Les tasques d'extinció no han parat durant tota la nit. El govern espanyol assegura que no hi ha parada ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que no han localitzat. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, el Bares alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I l'amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. I a partir d'ara us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. Les posarà en punts com el Parc de la Pegaso o els búnkers del Carmel. Des del consistori volen reforçar la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de noves càmeres el 2027. I encara a la capital catalana anirem al barri de Gràcia de Barcelona, on els veïns s'afanyen per enllestir els carrers engalanats, faltant només 3 dies perquè comenci la festa major d'aquest barri. Aquest any, per primera vegada, un grup de carrers s'han posat d'acord i han escollit el mateix tema per les decoracions. Serà la pel·lícula El Senyor dels Anells. I què destaquem en esports aquesta tarda, Eduard Solà?
23: Doncs que Marc Casador i Héctor Fort s'han entrenat al marge dels seus companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos surtin. Fort cedit i Casador traspassat. Mentrestant, Conté s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedrico, Brassui, Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda hem de preveure un temps insegur, amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. En canvi, a la resta del país, la situació serà tranquil·la, amb calor de plena canícula, volíem dir, que arribarà a valors d'entre 30 i 35 graus arreu i pròxim als 38 graus a les terres de Ponent. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. Colòmbia s'ha llevat amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes, per ara el sisme ha fet 169 morts i almenys 660 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, que és a l'oest de Colòmbia. El govern, acabat d'estrenar, de Pilar Dodi l'Espriella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
8: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter, és on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
9: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
10: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
11: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
8: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat, està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans a qui encara no s'ha pogut contactar, de nacionalitat espanyola, i no se sap on són. El cos diplomàtic, però, i el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol continuen treballant per mirar de localitzar-los.
2: 3CAT Info.
0: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè no es torni a repetir una situació com aquella. Álvarez adverteix que es retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol i ho diu davant l'amenaça d'una nova allau migratòria que està circulant per les xarxes socials. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
12: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
13: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser
14: devueltos.
12: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Es retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
15: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
12: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
16: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
12: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
26: Doncs tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa. Això ho ha informat a través d'X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants que travessin la frontera seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
17: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
26: Des d'Europa continua la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques, una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. Per cert, que en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Diu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa.
2: 3CAT Info.
26: L'amfiteatre romà de Tarragona acull aquest vespre el compte enrere oficial de l'Eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
18: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'Eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
20: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
18: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
26: I un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina per davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees. En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que s'ha activat avui per part del govern espanyol. El conseller de Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat ara als bombers.
21: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
26: D'altra banda, el foc que va començar divendres a Catí, a la comarca del Maestrat, al País Valencià, ja està controlat després d'haver cremat 800 hectàrees. En canvi, continua actiu l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 500 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers de la Generalitat per donar-hi suport. I, justament, 4 bombers catalans han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica de Montjuïc són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que s'acabi l'any. Ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que treballa amb la previsió de superar el 500.000 de noves incorporacions de videocàmeres l'any vinent. En total, l'Ajuntament preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest any i entre les ubicacions que n'estrenaran hi ha l'Anella Olímpica amb 30 dispositius i la Fira de Bellcaire i Fort Pianc amb 30 més. Pel que fa al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, Batlle afirma que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Batlle considera que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva i també espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista.
3: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
26: El tinent d'alcaldia ha confirmat que el sistema té plenes garanties jurídiques sense incorporar tecnologies de reconeixement facial ni tampoc intel·ligència artificial. Un desplegament que ha de triplicar el volum de càmeres actual, format per 186 dispositius, amb la intenció d'arribar a tots els districtes de la capital catalana. I de Barcelona saltem ara a Girona, perquè l'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. És la previsió que fa el Departament d'Educació després que fa uns dies van desallotjar les últimes persones que estaven vivint a l'edifici, una antiga nau abandonada que ara es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou institut. Girona, doncs. Fèlix Martín.
4: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
5: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics perquè fa totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els dos següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
4: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona, ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults.
26: I a Sort, al Pallars Sobirà hi ha malestar per les obres de remodelació de l'estadi d'Estel Lliure de Caiac. L'Ajuntament de Sort les considera imprescindibles per poder acollir el campionat del món de piragüisme d'aigües braves, que es farà l'any vinent, però els veïns no hi estan d'acord. Pau Rovira.
14: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
19: Fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
22: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
19: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, doncs no hauríem de tancar el riu.
14: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
27: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món, i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
14: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
6: El de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
14: Les obres duraran encara 5 mesos més.
26: Hem superat el punt de 3:15 de la tarda. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs a aquesta hora us podem explicar que ja està normalitzada la circulació a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Gelida en sentit sud, on quedaven retencions derivades d'un camió accidentat al matí. A la mateixa via, però sí que hi ha retencions encara entre el Vendrell i Roda de Berà en sentit Tarragona. Recordem que hi ha un carril tallat per obres. Lentitud també a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits de la marxa, especialment en direcció França. I a l'àrea de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt, d'Horta a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs, en tots dos casos per obres que tallen un carril.
2: El temps.
26: Enric Agut.
9: Ambient calorós, però demà, el dia de l'eclipsi, demà dimecres encara farà més calor. Per demà tindrem un avís d'altes temperatures a Ponent, al Pla de Lleida i comarques veïnes. Demà es pot arribar als 38, 39 o 40 graus, aquesta possibilitat. Molta calor demà en general, a l'hora de l'eclipsi. A molts indrets estarem al voltant dels 30 graus fora del Pirineu. Aquesta tarda, algun ruixet i tempesta al nord del país, alguna pot ser forta. Al nord del país avui hi ha força comarques amb avís de precipitació intensa, a mitja hora poden caure més de 20 litres, i en dues comarques aquest avís és superior. Nivell 3, el Taronja, el Ripollès, a la Garrotxa. Fins i tot podia caure pedra. En alguns indrets del nord del país, a la resta, el temps aguanta i demà matí farà sol a moltes poblacions, algun núvol costaner, fruit de la humitat, i a la tarda sí que al nord del país, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes creixen nuvolades amb algun ruixet, alguna tempesta. Aquests núvols podrien aguantar durant l'eclipsi en algun indret del nord i aleshores dificultar la visibilitat, que en aquests casos seria parcial, un eclipsi parcial. A la meitat sud, les condicions en general seran més favorables, tot i que localment algun núvol pot fer la guitza, algun núvol que es formi per humitat o per vent, doncs de manera local podria fer la guitza. Però en general les condicions són més favorables demà al sud del país.
10: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CatInfo.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
26: I us expliquem ara que la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31% aquest 2025. Comissions Obreres ho ha publicat avui en un informe on assenyala que Espanya és el país on més ha retrocedit aquesta xifra, lluny de la mitjana europea, que situa el 50%. Aquesta dada presenta una paradoxa evident. La generació jove actual és la més formada de la història, però 7 de cada 10 joves, entre 18 i 34 anys, depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els de més de 25 anys, que tot i haver acabat els estudis i formar part del mercat laboral, continuen sense poder viure de manera independent. Una de les principals causes d'aquesta realitat és que el 96% del sou de la gent jove es destina a pagar el lloguer, i per adquirir un habitatge en propietat a les grans ciutats es necessita estalviar prop de 70.000 euros per donar una entrada.
2: 3Cat Info.
26: I ara tornem a parlar de l'eclipsi, però des d'un vessant diferent, des dels aficionats a la fotografia, perquè hi haurà moltes persones que aixecaran la vista al cel per ser testimonis d'aquest eclipsi i moltes voldran deixar-ne constància. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer millor les fotografies i què és el que no hem d'oblidar. El primer dilema que es planteja és si utilitzar el mòbil o una càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar pels objectius de la càmera per evitar que es puguin fer malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el telèfon mòbil.
23: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
26: En canvi, si ens decantem per una càmera fotogràfica...
23: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat, Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
0: I l'última recomanació del fotògraf passa per no oblidar un bon trípode per garantir l'estabilitat i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'aquest espectacle únic. I com us deia, falten 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any. Davant d'això, els veïns s'afanyen a enllestir tots els decorats. És un dels esdeveniments que més gent acumula durant el mes d'agost a la ciutat comtal, del 15 al 21 d'agost. Hi haurà unes 900 activitats per tots els públics i, en alguns casos, s'allargaran fins ben entrada la matinada. És una informació de Roc Fargas.
8: Per primer cop a les Festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
8: Tot i això, l'objectiu de les associacions és acostar els nouvinguts a la Festa Major.
12: Una de la feina que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Que què més bonic que poder compartir el que es comparteix aquí mentre fem guarnit en una ciutat com Barcelona, poder fer vida al carrer i crear una xarxa i crear una família. Hi ha molta gent de fora que ve aquí, no té amics ni coneix ningú. I aquí, bueno, hi ha molta gent nova aquest any. Ens agradaria que continuessin.
8: Al carrer de la Perla esperen un gran nombre de visites de turistes, ja que la inauguració dels decorats cau en festiu. Hem parlat amb la Cristina Alcàntara, cap de guarnits d'aquest carrer.
13: Igual que l'any passat, que van començar en divendres i va haver-hi molta gent, aquest any que també comencen en dissabte, segurament també molts turistes que venen a visitar les festes com els darrers anys. Nosaltres fem la Perla Negra, però fem el vaixell de la Perla Negra de Pirates del Carib. Fa molts anys hi havia, com nosaltres diem, les olperles. Anava a desaparèixer, llavors van venir fa 5 anys la nova generació. Llavors també, com a celebració, hem fet la Perla Negra.
8: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.
0: I d'unes festes que arriben a un festival que ja s'ha acabat, la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'acaba amb un balanç satisfactori. La xifra d'espectadors i l'èxit dels nous espais que han acollit diferents concerts han estat alguns dels aspectes més valorats d'aquest certamen. Ens informa des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
1: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. A més, s'ha destacat la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat a l'edició d'enguany, el Club Nàutic de Cambrils i el Parc Samà. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
15: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà, l'únic concert a les comarques de Tarragona de la gira Immortals, i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat, la formació dirigida a la Gran Chapelle per Albert Recasens, fill d'Àngel Recasens, un dels fundadors del festival, i també amb aquest retorn al Parc Samà.
1: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
0: Gràcies, Clara. Per cert, encara a les comarques de Tarragona, el Teatre Auditori Mestre Benaiges de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar ja fa 3 anys, com dèiem, a Mont-roig del Camp, al Baix Camp.
2: Esports.
0: Actualitat esportiva fins a les 4 de la tarda amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Marc Caçador i Héctor Fort han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos jugadors marxin, Fort en forma de sessió i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine, juntament amb Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. El club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès per Ferran, que recordem és de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Pel que fa a Roni Bardaggi, està acabant de passar proves mèdiques per saber exactament l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. Més futbol, perquè en aquest cas el Badalona Wiman, de la Lliga Femenina, ha anunciat el seu vuitè fitxatge. La migcampista defensiva Calu Xiniere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb la selecció de Nigèria.
3: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
5: Trescat Info.
16: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han classificat per la final del relleu 4% estils mix. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedarà en la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
17: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto d'entrada a la final está muy bien.
16: Abans també aquest matí el també català Luca Huck s'ha classificat per les semifinals dels 100 lliures després que ha acabat tercer a la seva sèrie. Les semifinals també es disputaran aquest vespre.
18: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
16: També aquest vespre la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final del 200 d'esquena. Europeu de natació i també europeu de l'atletisme, en aquest cas a Birmingham, Anglaterra, on l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. En canvi, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals del 800. Això després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta, que té 19 anys, ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.
20: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
16: Són declaracions de mitjans de Teledeporte. L'atleta catalana disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí a l'Europeu de l'atletisme. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, ha acabat penúltim de la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques, ha acabat cinquena de la seva semifinal.
21: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda, ya era un poco la rítmica que veníamos planeando, es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo, y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
16: I aquest vespre tenim final a l'Europeu de Birmingham. L'atleta d'Esplugues, Jaime Llorente, disputarà la final del salt de llargada. El Barça d'handbol ha començat l'estaig de pretemporada a Andorra i a tres incorporacions, Sergi Hernández, Janus Smarason i Oriol Sanfelipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordholm alemany. L'única absència és la d'Adrián Solà, que acaba de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. L'objectiu, com sempre, és aspirar tot, segons diu Carlos Ortega.
24: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista, sobretot, l'Emil i el Domen Makuch. Però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també les nits d'avui i demà. Davant aquestes temperatures excepcionals, l'Ajuntament recorda a tota la ciutadania les principals recomanacions d'autoprotecció. Tanco les persianes de les finestres on toca el sol directament durant el dia, obriu les finestres de casa per refrescar-les durant la nit, estigueu-vos a les estances més fresques i utilitzeu sistemes de climatització i ventilació. I si no disposeu d'aire condicionat, procureu passar a les hores de més calor en llocs climatitzats de la ciutat, com ara biblioteca o equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics. Castelldefels acull avui una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà de les 5 a les 9 del vespre a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. I el castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

Telefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza, aquí ahora, Castelldefels. Ay, sí, som. Hoy hablaremos en cápsulas de salud de la importancia de mantener una adecuada higiene del sueño para poder rendir durante el día, para que se renueve todo nuestro cuerpo y estar en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles. Joan Carles Valentín ens parlarà des de la Diputació de les Estades que s'habiliten per a la gent gran aquest estiu. I recordarem també la festa major, que estem ja després del preludi, després de l'aperitiu que va ser la representació de la llegenda del Garigot, estem ja pocs dies de que arribi ja el gruix de la festa major. El pregoner, un dels pregoners d'aquest any, juntament amb la Coral Marinada, serà l'artista de Castelldefels, Piqueres, que també actuarà, per cert, a la festa Jovà. Vindrà a visitar-nos i en parlarem de la seva trajectòria meteòrica en el món de la música i també dels seus concerts, per suposat, aquí al nostre municipi. I el Jean Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, ens parlarà de totes les diferents activitats que impulsa aquesta entitat durant la festa major. Comencem. Welcome.

0: Los aniversarios del 2026.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Castelldefels, així som.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Què et sembla si demanem el compte?
3: Sí, que s'ha fet tard i he de tornar al despatx.
2: Espera, deixa'm demanar-lo a mi. Ara que sé que és una paraula masculina, el demanaré bé i no em corregiràs.
3: Apa, mira que n'ets d'exagerat, eh?
2: Si tu ho dius... Però escolta, una pregunta. Com s'escriu? C-O-M?
3: Sí, però compte, no et deixis la P.
1: A punt de sal. Compte significa acció de comptar, càlcul d'una quantitat o alerta, i s'escriu amb una P després de la M. C-O-M-P-T-I-E. Compte. Si escrius compte, no oblidis la P. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
10: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
12: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'històrica Coral Marinada i el músic Piqueres protagonitzaran un pregó de festa major que connectarà generacions des del balcó de l'Ajuntament. Per primera vegada realitzarà també un acte de recepció i presentació de les penyes de festa major. La Coral Marinada, que recentment ha commemorat el seu centenari, és una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Al llarg de 100 anys, història ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català, fent del cant coral una part imprescindible de la vida cultural de Castelldefels. Al seu costat hi haurà Piqueres, compositor, productor i cantant nascut a Castelldefels. Amb un estil propi que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc, s'ha fet un lloc destacat a l'escena musical actual, gràcies a cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea. Considerat una de les grans promeses de la música catalana i espanyola, continua portant el nom de Castelldefels arreu sense renunciar mai a les seves arrels. I aquest estiu la ciutadania i visitants poden descarregar l'aplicació Navilens, que permet accedir de manera ràpida i accessible a informació actualitzada de la platja mitjançant els codis instal·lats als panels informatius del nostre litoral. Els codis Navilens són uns QR que llegeixen textos en veu alta i per tal faciliten l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual. També s'ha fet formació en llengua de signes per a personal de salvament, policia local i de l'oficina de turisme. La platja de la Pineda de Castelldefels ja compta amb la certificació d'accessibilitat universal. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure un 99,95% de l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic on la lluna oculta el disc solar arribarà al seu punt màxim a les 20 hores 29 minuts i 27 segons a la nostra ciutat. La biblioplatja Carme Romaní, que es troba en el millor punt de Castelldefels per observar l'eclipsi, ofereix aquest dimecres a partir de les 7 una activitat especial relacionada amb aquest fenomen astronòmic únic. Tot de moment, més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
4: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som!

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín. Ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, al recinte Mundet de Barcelona. Tenim dos centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el Pavelló Nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. Sí, tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Nuestra compañera Mireia Molero entrevistó a Jordi Agustí. Él es compañero, educador de la escuela, una de las escuelas de Sol de Castelldefels, y también es autor de la novela La vida es una maravillosa sincronicidad, una novela que le narra la historia de Álvaro, un anciano retirado de la docencia y quien, tras dedicar su vida a la primera infancia, se encuentra en los últimos años de su vida. La novela se detiene especialmente en la infancia y la vejez, destacando la importancia de valorar a las personas en sus etapas más vulnerables y reivindicar el derecho individual a una vida digna.
1: Educador infantil, psicomotricista, coach, cantant i també escriptor, Jordi Agustí Casado va publicar fa uns mesos La vida és una maravillosa sincronicitat, la seva primera novel·la, una obra que convida a reflexionar sobre les diferents etapes de la vida, el valor de les relacions humanes i aquelles coincidències que sovint ens fan replantejar el nostre camí. Veí de Castelldefels, conversem amb ell sobre aquesta experiència literària, la seva trajectòria professional i les inspiracions que van donar forma a un relat profundament humà. Bona tarda, Jordi, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, vosaltres?
1: Educador infantil, psicomotricista, coach, cantant i ara escriptor, com es complementen totes aquestes facetes de la teva manera d'entendre la vida?
2: Bueno, per mi tenen un nexe d'unió molt clar, que és la part humana i la part de poder expressar tot allò que, en aquest cas jo, però que considero que tothom tenim a dintre i que qui més qui menys troba el seu mitjà d'expressió d'allò que porta dins, valga la redundància.
1: Escriure una novel·la era un somni pendent o va sorgir d'una necessitat concreta de compartir experiències i reflexions?
2: Doncs mira, era una cosa que sempre m'havia fet il·lusió, però ho tenia bastant aparcat, no? O sigui, bueno, com d'aquelles coses que dius, estaria molt bé, seria molt xulo, però bueno, no ho tenia així com molt present i les circumstàncies de la vida em van portar a que comencés sense tenir clar si acabaria i molt menys sense tenir clar que es publiqués i bueno, doncs es va anar donant tot i aquí estem.
1: La vida és una meravellosa sincronicitat, arriba quan acabes de complir 50 anys. Creus que l'hauries escrit de la mateixa manera 10 o 20 anys enrere?
2: No, segurament no. No, perquè és una història que parla... El factor humà està molt present, els petits detalls de les relacions hi són molt presents i hi ha una mirada molt reposada de certs aspectes de les relacions humanes i... És cert que el bagatge i l'experiència i els anys et donen una visió, si hi vols aprendre alguna cosa de tot allò que et va succeint, una visió com més global, més general, més reposada i amb una capacitat de poder mirar amb una perspectiva molt més àmplia. I jo crec que 10 o 20 anys enrere, almenys en el meu cas, no la tenia tant com la tinc ara i segurament no tant com la tindré més endavant, espero.
1: El protagonista és un home gran que mira enrere i revisa la seva vida. Què t'atreu especialment de les històries explicades de l'experiència i l'experiència i la maduresa?
2: Hi ha una cosa que m'agrada molt, per sobre de tot, és que són experiències, gairebé totes, reals. Especialment les que parlen sobre infants petits, són coses que a mi m'han succeït en la meva vida, en aquest cas en la meva vida professional, en els meus 25 anys d'educador d'escola Bressol. I estic molt agraït per aquestes experiències i en aquestes criatures per tot allò que jo he pogut aprendre i el mirall que han estat i que continuen sent de mi mateix quan era petit i de tot allò que puc aprendre tenint l'edat que tinc de persones que són tan petites i que a la vegada, i és un tòpico, són mestres. Però sí que és cert que, com que cada persona som únics, cadascú tenim unes capacitats innates que compartim o que podem expressar o que podem posar sobre la taula davant d'altres persones que potser tenen més edat, però que aquelles qualitats o capacitats segurament no les tenen, inclús no les tindran mai. No? I sempre és bo poder-te mirar en aquests miralls. També molt content i agraït del temps que he compartit i que he viscut en residències d'avis acompanyant els últims anys de la meva sogra, perquè ens ha donat a la meva parella i a mi l'oportunitat de conèixer molts avis i àvies amb unes històries personals i vitals superinteressants, en un moment evolutiu i de vida sovint molt complicat, molts avis i àvies que en els 12 anys que hem estat acompanyant a la meva sogra poden deixar d'estar, haver mort. I bueno, és una experiència poder viure més o menys el dia a dia de les residències d'avis, que és un abans i un després a l'hora d'enfocar la vida, perquè ens pensem que estarem aquí sempre i que sempre estarem bé. I el cert és que els anys passen, la vida avança i ens porta a etapes diferents de la vida, totes riques, totes boniques, però cadascuna amb unes característiques que són les que són. Fins que la cosa pues, acaba, i és una cosa que jo també he volgut tractar en la novel·la, el moment de la mort.
1: El sentit de l'humor, la tendresa i una certa rebel·lia també travessen el relat. Són també trets que defineixen el Jordi Agustí?
2: Sí. I jo personalment crec que el sentit de l'humor treu molt de ferro a moltes situacions que, tot i que són serioses, sí que ajuden a poder-les mirar d'una altra manera, aproximar-te al dolor, aproximar-te a les dificultats des d'una manera d'estar i de ser bueno, més lleugera que no simple. I tampoc vull que es confongui com a simplesa, sinó bueno, tractar de treure ferro a moltes coses que de vegades li posem i potser no cal o no és la millor manera de gestionar-ho.
1: El concepte de les sincronicitats és un dels fils conductors de la història. Recordes alguna coincidència especialment sorprenent en el que hagis viscut durant el procés d'escriptura o publicació?
2: Les sincronicitats han estat molt importants al llarg del procés. M'agradaria esmentar dues. Aquest procés va començar, el procés d'escriure, va començar en una conversa aquí al restaurant Os Petiscos de Margarita amb una parella que jo havia tingut els seus fills a l'escola. El fill gran ja té 19 anys i el petit ja en té 17. I en una conversa amb aquella parella, que mai havíem sopat junts, però ens vam trobar, vam acabar prenent alguna cosa i al prendre alguna cosa es va convertir en sopar junts. I xerrant, aquella noia, la mare d'aquests dos xavals ja, va fer un comentari i vaig pensar, aquesta és la idea per escriure aquesta història. El dia que jo vaig acabar d'escriure-la, me'ls vaig tornar a trobar en el mateix lloc i els hi vaig poder dir, perquè ells no ho sabien. He escrit una novel·la i l'he escrita gràcies a aquella trobada que vam fer. I a tu em vas donar la idea i avui just l'he acabat i ens vam trobar en el mateix lloc. I el dia que em van escriure de l'editorial per dir-me que me la publicaven, també me'ls vaig trobar pel carrer. Aleshores, semblen d'aquelles coses que se lo está inventando.
1: Però ha passat.
2: Però ha passat totalment. I una altra preciosa que a mi m'encanta és que el Ferran Ramon Cortés, que és un escriptor i un expert en comunicacions i relacions interpersonals, que em va fer el favor immens de venir a la presentació de la novel·la i fer una mica de presentador de l'acte, i és una persona a la que jo admiro i estimo molt, jo el vaig conèixer perquè vaig regalar-li un llibre a una companya com a acomiad, després d'haver treballat junts durant un any, i aquella companya, quan jo li vaig regalar, em va fer saber que era amiga d'ell i que havien estudiat junts. Aleshores, ella me'l va presentar temps després i per mi era un escriptor de referència, havia llegit molts llibres d'ell, jo seguia els seus articles a la revista Mente Sana de Jorge Bucay. Aleshores, bueno, una admiració des de la llunyania, al final s'ha convertit en tot això, no? I em ha ajudat molt en el procés d'escriptura, de gestió de l'edició, bueno, i per mi ha estat un regal. I si a mi fa 20 anys em diuen escriuràs una novel·la i el Ferran Ramon Cortés et farà el pròleg, que per cert és un pròleg que el trobo preciós i jo l'estic molt agraït, i et farà la presentació, hagués dit, sí, home, això és impossible. I ha passat. Aleshores, estic superagraït per tot plegat.
1: I quina ha estat la part més difícil i la més gratificant del procés d'escriure? De la gratificant potser ja s'ha explicat una mica, però la part més difícil d'escriure i publicar la teva primera novel·la?
2: La part més difícil és un cop has elaborat la història i un cop la tens escrita en un Word i la vols moure, tot el tema editorial és molt complicat. perquè bueno, no és tan fàcil que t'arribin a publicar i després que la història arribi, tingui una difusió i arribi a molts llocs, llibreries, etc, és molt difícil. Aleshores, bueno...
1: Aquest procés, no?
2: Sí, el procés posterior, perquè tot el procés d'escriure per mi va ser molt màgic, va ser molt bonic, van haver-hi moltes sincronicitats durant el procés, em vaig poder deixar anar i per mi va ser molt ric, va ser també un viatge interior molt interessant, no? La part més difícil és aquesta, que és potser la part més comercial i la part pues, més...
1: Menys escriptor, no?
2: Sí, sí, i a mi és... Tot i que ha estat molt bonic, perquè el fet de fer les presentacions, la que vam fer a la biblioteca, que per cert també vull donar les gràcies al govern municipal i a les entitats que us veu volcar i veu fer difusió a la biblioteca, a Ràdio Castelldefels, bueno, totes les institucions del municipi, va ser molt bonic. I una segona presentació que vam fer al Cap de Can Bou, que és un dels llocs que inspiren la història dintre de Castelldefels, també va ser molt bonica. És molta feina, però és un resultat final i hi ha una part humana propera, reps feedback i és entre persones i és molt bonic. Però tota l'altra part, que és més freda, és complicada, feixuga i dona molta feina. Però, tot i així, almenys jo ho visc així, no? I a la meva parella moltes vegades li dic no puc deixar que aquesta història... mori aquí, no? Em veig una mica amb la responsabilitat i el deure de que tingui la màxima difusió possible perquè, bueno, parla de coses, de col·lectius molt vulnerables com són els avis i àvies, els infants molt petits, bueno, posa sobre la taula coses, temes que jo crec que valen la pena i sempre me la miro com algo que va més enllà de mi mateix i de mi possible ego, no? O sigui, no és perquè l'hagi escrit jo. Qualsevol que l'hagués escrit, jo crec que potser està lleig, no?, que ho digui jo, però jo crec que és una història que tracta temes que valen la pena que estiguin a sobre la taula.
1: A més, escriptor, també ets cantant del grup Badura, que m'encanta. Sí. Hi ha alguna relació entre la música i l'escriptura a l'hora d'expressar emocions i connectar amb el públic, no?
2: Sí, sí, és el que parlàvem abans. És un viatge, és un viatge interior. Jo també quan canto... Cada cançó tracta un tema i, bueno, i a mi m'agrada saber el que estic cantant, què diu, quin és el missatge, qui l'ha cantada, perquè en el meu cas i de Badulac 80 són versions, no? Qui l'ha cantada, com la cantava, si hi ha versions, com les han fet i de tot això tractar de fer una mica, fer-m'ho meu i veure com jo vull expressar i compartir això, no? I aquí és una mica igual. De fet, també en la història fico cançons que van una mica ambientant certs moments de la novel·la i no estan triades perquè sí.
1: Ja han passat alguns mesos des de la publicació de la teva novel·la. I com valores l'experiència i si ja tens algun nou projecte literari al cap?
2: L'experiència per mi és preciosa. És... Per mi ha estat un regal. Totalment inesperat i jo sempre ho recomano molt, sense pretensió de publicar, encara que sigui pel fet de dir, bueno, què és allò que jo vull escriure per mi, per fer aquest viatge interior cap a mi, explorar emocions i la novel·la s'ha escrit, com aquell que diu, s'ha escrit sola perquè anaven venint coses, jo no tenia massa cosa preparada, sí que tenia un fil, una idea... i coses que sí que volia que sortissin, com el dia a dia a la residència d'avis, com les anècdotes reals amb infants, això sí, però tot l'altre s'ha anat cosint com aquell que diu sol. No? I veure que de vegades agafes d'aquí, agafes d'allà i acaba un capítol i dir, ostres, que xulo això, ho he escrit jo, és molt bonic. I jo ho recomano molt.
1: Estem en una secció que es diu Fan Castelldefels. Entrevistem persones, ciutadans o persones vinculades a la ciutat i ens agradaria saber d'aquests escenaris que apareixen al llibre què té aquesta ciutat que la fa tan especial per a tu?
2: Bueno, porto ja 22 anys vivint aquí, treballo aquí des del 2009, fa 17 anys. Aleshores, canto en un grup que som d'aquí, jo he fet molta comunitat aquí i m'he desenvolupat molt com a persona. És un lloc on jo he trobat molta oportunitat per moltes coses, per complir somnis, per fer coses que tenia pendents o que volia fer. I sempre tinc la sensació que és una ciutat i una població que m'ha tornat molt més del que jo he donat. He fet teatre aquí també. Bueno, he fet moltes coses que jo no pensava que faria. I sempre he rebut molt carinyo de tothom i estic molt agraït. Aleshores, bueno, en certa manera, el fet que estigui ambientada aquí ja és aquest el motiu. I després també perquè per inventar-me una localització que no conec o que m'he d'inventar o que no emocionalment no m'implica, preferia fer-ho aquí. De la mateixa manera, hi ha una part de la novel·la que està ambientada a la zona de Poblet, Tarragona, que jo he estat uns anys allà vivint, en certa manera, a èpoques, teníem una casa allà, i la portada és un lloc que hi ha a Galícia, que és una fotografia que va prendre la meva parella, i és el poble del seu pare, que la meva sogra tenia molt de vincle, també. Aleshores, allà s'han fet ressò també de la novel·la, perquè és surt un lloc recunxo de l'aldea, no? que diuen ells, i em fa molta il·lusió que sigui així. Aleshores, bueno, és com que han anat confluint moltes coses que a nivell personal i emocional a mi em toquen i estic molt content.
1: I quin seria el teu racó preferit de Casa de Fels i què hi trobes quan hi vas?
2: Aquesta pregunta és molt difícil.
1: Sí, eh?
2: Perquè el propi castell, on ara estem, trobo magnífic i una sort viure en una ciutat on hi ha un castell. Hi ha una muntanya enorme i preciosa, també. Tenim mar. Hi ha molts racons que jo he volgut posar a la novel·la, no? Ara me n'aniré a llocs molt personals i molt concrets, però bueno, hi ha, jo què sé, el Patio, no? que està aquí a l'Avinguda de la Pineda, que és un bar que jo li tinc un apreci molt especial perquè també s'ha gestat molt allà. Os Petijos de Margarita, per vincle, perquè inspiren llocs de la novel·la, el bar El Punto, que són llocs molt, bueno, com molt petits, per dir-ho d'alguna manera, però que són molt grans a la vegada per tota la part personal que i emocional que a mi m'han aportat. La plaça de l'Església, surt la dia de Sant Jordi, i en el capítol dedicat a la Diada de Sant Jordi hi han coses que van passar en el moment en què jo estava escrivint la novel·la en aquella Diada de Sant Jordi. La plaça de les Palmeres, com a favorito, és que és molt difícil.
1: I ara, per acabar, ens pots explicar alguna anècdota o record especial que hagis viscut a Castelldefels i que encara conserves amb afecte, estigui relacionat o no amb la novel·la?
2: Moments podria destacar molts, per això, no? Pues el Teatre Plaza, que se m'ha oblidat abans, no? Però jo m'he vist actuant al Teatre Plaza. He viscut pues això, estrenes d'obres de teatre musical. He viscut concerts preciosos a la platja, a la plaça d'Església, aquí al castell. Però n'hi ha un que que jo no el recordo, però els meus pares sempre m'expliquen que els meus avis portaven el Barbonilla fa molts anys, tants com 49 i pico, 50. I sempre m'expliquen que les meves primeres passes van ser allà. Aleshores, bueno, per mi, simbòlicament, i esto en la psicomotricidad es muy importante, perquè va molt de la simbologia i de l'inconscient, simbòlicament, Castelldefels és un lloc de les primeres passes en moltes coses. I em sembla un regal.
1: Doncs, moltes gràcies, Jordi.
2: A vosaltres.
1: I, bueno, esperem conèixer aquesta propera sortida de, no?, aquesta propera novel·la, si que està en preparació.
2: Sí, ahí estamos. Ahí. Estem preparant coses.
3: Sí, i sí. Ens sentirem a parlar.
2: Molt
3: gràcies.
2: Bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels acull aquest dimarts una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà des de les 5 de la tarda a les 9 del vespre a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. I es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també les nits d'avui i demà. Davant aquestes temperatures excepcionals, l'Ajuntament de Castelldefels recorda a tota la ciutadania les principals recomanacions d'autoprotecció, com tancar les persianes de les finestres on toca el sol directament durant el dia, obrir les finestres de casa per refrescar-la durant la nit, estar-se a les estances més fresques i utilitzar sistemes de climatització o ventilació. I si no es disposa d'aire condicionat, es procura passar les hores de més calor en llocs climatitzats de la ciutat, com ara biblioteca o equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics. És tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la una.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats.

0: d'avantatges i també de regals a tots aquells que vulgueu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per fi, ja he acabat els exàmens. Quina tortura.
2: I tant, jo també els he acabat. I tu, Pau?
3: A mi encara me'n queda un. I com ha anat?
1: Doncs bastant bé, però no estem segures de com els puntuaran, perquè no sabem si aquesta nota fa mitjana amb els treballs del curs, oi, Anna?
2: Sí, la veritat és que no ho tinc clar.
3: Home, encara que no faci mitjana, estic segur que aprovareu.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula mitjana és el resultat de dividir la suma de diverses quantitats pel nombre exacte. Per exemple, la nota final s'obté calculant la mitjana entre l'examen i els treballs de curs. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
4: Viajando por las ondas.
5: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Barcelona! Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va volcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Bocins d'història.
1: Castelldefels, així som.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

Castelldefels, així som. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels, així som.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president, Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mocadet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells, després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que cada any agrada molt, no? I cada any s'omple, és flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal, també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja... No n'has vist? L'altre dia em preguntaves què farem, doncs ara ja... O sigui, ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I va ser una diada molt important perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula. Enguany, teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que molts va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: Mm. I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els quatre dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Correbars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església com per donar a conèixer una mica més els balls principalment del Seguici, previ al pregó que serà a les 9. I després passem ja a divendres, que comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10 i mitja, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets, i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11 i mitja baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Grallers a les 7 i mitja i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de festa major, l'ofrena la farà el Ball de Picarols, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari. I de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després a les 12 doncs, començarà, com sempre, la processó de festa major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després per la tarda a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la Tabalada, des de les 7:30, des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el Ball de Diables a les 8, i a 9:45 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs, es sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc, doncs és d'agrair, no?, la seva presència sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anem molt en compte també a l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí, sí, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, sí, sí, no, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, sí, o sigui, ja és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar, apretar de veritat, eh? I, ui, bueno.
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres, i aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, a la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat en alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar la llegenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la Festa Major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, sí, molt bon dia, que vagin molt bé. Totes aquestes actuacions, passeu la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: segur.
1: Això no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje... Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 11 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La platja de Castelldefels millora l'accessibilitat amb una nova informació digital i un reconeixement a la platja de la Pineda. L'Ajuntament continua impulsant mesures per fer el litoral més accessible i inclusiu. Aquest estiu s'han incorporat codis navilents als panells informatius de la platja i a la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa i risc d'incendi forestal a Castelldefels. El Servei Municipal de Protecció Civil manté activades les situacions de prealerta per calor nocturna intensa i per risc d'incendi forestal. Les previsions indiquen que l'episodi es podria allargar almenys un parell de dies més. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com a objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Campanya extraordinària de donació de sang per reforçar les reserves. Castelldefels acull aquesta tarda de dimarts una campanya especial de donació de sang vinculada a la Festa Major. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya busca reforçar les reserves en una època de l'any especialment sensible per les donacions. Comencem.

Castelldefels ha posat en marxa noves actuacions per millorar l'accessibilitat de les seves platges i facilitar l'accés a la informació a tota la ciutadania. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la incorporació de codis navilents als panells informatius situats en diferents punts del litoral. Mitjançant l'aplicació mòbil Navilens, les persones usuàries poden consultar de forma ràpida informació actualitzada sobre l'estat de la mar, els serveis disponibles als punts accessibles, les recomanacions de bany i les normes de conducta a la platja. El sistema ofereix una informació en format àudio i en diversos idiomes, fet que contribueix a

0: Dita que el recorregut des de les places d'aparcament reservades i les parades de transport públic fins a la vora del mar es pot realitzar de manera accessible, segura i autònoma. La certificació reconeix les millores implementades en els últims mesos, com l'adequació d'itineraris accessibles, la renovació de la senyalització, la millora dels accessos i l'ampliació de recursos destinats a facilitar l'ús de la platja a totes les persones. Amb aquesta certificació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una gestió del litoral basada en l'accessibilitat, la inclusió, la qualitat dels serveis, sumant aquest reconeixement a altres distintius que ja acrediten les seves platges en àmbits com sostenibilitat, la qualitat turística i la seguretat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha informat que es mantenen les situacions de prealerta associades a la calor nocturna intensa i al risc d'incendi forestal. D'acord amb les darreres previsions meteorològiques i els avisos emesos pels organismes competents. Segons els serveis d'emergència, el factor més rellevant és la situació actual, no és tant la intensitat puntual de les temperatures com la seva persistència. Castelldefels encadena diversos dies amb calor intensa, risc elevat d'incendi forestal i una situació previsiblement es mantindrà almenys un parell de dies més. Aquesta continuïtat de temperatures elevades, especialment durant les hores nocturnes, dificulta la recuperació de l'organisme i afecta especialment a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, es recomana mantenir les mesures habituals d'autoprotecció, com hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i procurar romandre en espais frescos. Pel que fa al risc d'incendi forestal, Protecció Civil recorda que l'acumulació de calor i la manca de recuperació de la humitat durant la nit afavoreixen que la vegetació es mantingui seca, incrementant les possibilitats que un foc es propagui amb més facilitat. El tècnic de protecció, Joan Álvarez, explica que diversos factors meteorològics i ambientals condicionen el comportament dels incendis forestals. L'escoltem.
1: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors faciliten molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació. També tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Tot i que actualment Castelldefels no es troba en una situació de restriccions especials d'accés als espais naturals, des de Protecció Civil es demana prudència a la ciutadania i responsabilitat en qualsevol activitat que es desenvolupi a l'entorn forestal. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Bueno, principalment, actuant seny, si anem a la natura... primer de tot, que a Castelldefels no tenim ara cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè, bueno, el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i en aquells perill, en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats i, bueno, nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, bueno, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que

0: tema ja que ens haurien de rescatar, no?
1: Des del Servei Municipal també recordar la importància d'actuar ràpidament davant de qualsevol indici que pugui indicar un inici d'un incendi. Una comunicació precoç als serveis d'emergència pot ser clau per accelerar la resposta i reduir les conseqüències d'un possible foc. Escoltem Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
0: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, o bueno, ens hem perdut una mica, no? No sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
1: Protecció Civil insisteix que, malgrat que els efectes de l'episodi no poden ser immediatament visibles, és important no abaixar la guàrdia. Les autoritats demanen mantenir les mesures de prevenció davant la calor i extremar les precaucions als espais forestals mentre es mantinguin actius els avisos per risc d'incendi i calor nocturna intensa. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa amb motiu de la Festa Major dues zones alternatives d'estacionament públic per reduir les afectacions derivades de les reserves d'espai necessàries per al desenvolupament de les diferents activitats festives i per les obres que s'estan duent a terme a l'entorn de l'estació de Renfe. La iniciativa busca oferir alternatives als conductors que habitualment utilitzen les zones situades al camí ral i la plaça Teresa Claramunt i els espais reservats a Adif, que durant aquests dies veuran limitada o modificada la seva disponibilitat. D'aquesta manera es pretén facilitar la mobilitat i contribuir a una millor convivència entre la celebració dels actes de festa major i l'activitat quotidiana del municipi. Les noves àrees d'aparcament temporal se situaran en dos punts concrets. Una d'elles estarà ubicada al carrer de la Riereta, entre el carrer Molinot i el Camí Ral, amb una filera d'estacionaments habilitada al costat dret de cada tram. La segona zona es localitzarà al camí ral entre la Riereta i Can Rabadà, amb una filera d'aparcaments al costat esquerre. Aquestes places complementàries permetran absorbir part de la demanda de l'estacionament que es genera durant els dies de festa major, especialment en una zona que concentra bona part de les activitats programades i que acostuma a registrar una elevada afluència de persones. La mesura forma part del dispositiu organitzat per l'Ajuntament per garantir el correcte desenvolupament de la Festa Major i que del 12 al 16 d'agost reunirà nombroses activitats culturals, musicals, familiars i populars repartides per diferents espais de la ciutat. Des del consistori es destaca que l'objectiu és minimitzar al màxim les molèsties que poden ocasionar les restriccions temporals d'estacionament i oferir opcions als residents i als usuaris habituals de la zona. També es recomana utilitzar sempre que sigui possible els desplaçaments a peu o en transport públic per accedir als espais on es celebren els principals actes festius. Les dues zones alternatives estaran operatives des de les 7 del matí del dimecres 12 d'agost fins a les 11 de la nit de diumenge 16 d'agost, coincidint amb tot el període de celebració de la Festa Major de Castelldefels. L'Ajuntament recorda, finalment, la importància de respectar la senyalització provisional instal·lada aquests dies i estar atents a les indicacions dels serveis municipals per facilitar la mobilitat i la seguretat durant les celebracions. La Festa Major de Castelldefels suma enguany una iniciativa solidària amb la celebració d'una jornada extraordinària de donació de sang. La campanya té lloc aquest dimarts, avui a la tarda, a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, on una unitat mòbil de banc de sang i teixits atendrà les persones donant entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. L'objectiu és facilitar la participació de la ciutadania i contribuir a mantenir unes reserves suficients per garantir l'activitat assistencial als hospitals. Des del Banc de Sang recorden que l'estiu és un dels períodes més delicats de l'any pel que fa a les donacions. Escoltem l'Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang.
2: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades.
1: A aquesta situació s'hi afegeixen altres factors que també han condicionat les reserves durant els darrers mesos. Segons expliquen des del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, la seva promotora, les donacions registrades aquest any se situen lleugerament per sota de les del mateix període l'any passat.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins a setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: Des de l'organització es vol transmetre també un missatge de tranquil·litat a aquelles persones que no han donat mai sang. El procediment és senzill, segur i està supervisat per professionals sanitaris. Abans de la donació, les persones participants omplen un qüestionari i passen una breu revisió mèdica per comprovar que es compleixen els requisits necessaris. Entre els criteris que poden ajornar temporalment una donació hi ha alguns com viatges recents, determinades situacions mèdiques o nivells baixos d'hemoglobina. Escoltem la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, com ens ho explica.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Des del Banc de Sang i Teixits es recorda que poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que es trobin en bon estat de salut i pesin més de 50 quilos. Amb aquesta campanya, la Festa Major de Castelldefels incorpora una vessant solidària que vol contribuir directament al manteniment del sistema sanitari i l'atenció dels pacients que necessiten transfusions cada dia. La Festa Major de Castelldefels incorporarà aquest any una nova iniciativa cultural que convertirà el castell en un espai d'activitat obert a la ciutadania durant 3 nits consecutives. Sota el nom El Jardí de Llum, l'emblemàtic recinte acollirà actuacions musicals i espectacles de dansa protagonitzats per artistes locals en un ambient especialment pensat per les nits d'estiu. La proposta busca posar en valor un dels elements patrimonials més representatius de la ciutat i ampliar l'oferta cultural de la Festa Major amb una programació que combina diferents disciplines artístiques. Les activitats començaran el 14 d'agost amb les actuacions del grup Alimochaos i el músic Néstor Viña. L'endemà, 15 d'agost, serà el torn de l'espectacle Tribut Divas, protagonitzat per Carla Habermeyer. La programació es tancarà el 16 d'agost amb l'espectacle De tu libertad, de Marina Gualpercín, una proposta que fusiona dansa flamenca i contemporània. Més enllà de la vessant artística, el Jardí de Llum també incorporarà una proposta gastronòmica i solidària. Durant les tres jornades s'habilitarà un espai de tapeo solidari on els assistents podran degustar diferents productes com pernil ibèric, formatges, amanides, hummus o empanades. L'organització ha previst que aquest espai es desenvolupi en un ambient il·luminat amb espelmes amb l'objectiu de crear una experiència singular entorn del castell i oferir una alternativa per gaudir de les nits de festa major. Amb aquesta iniciativa, el castell es convertirà en un nou escenari cultural dins de la programació festiva, reforçant el seu paper com a espai de referència per a activitats obertes a tota la ciutadania. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que presumptament explotava sexualment dones a les províncies de Barcelona i Tarragona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 4 persones i l'alliberament de 5 víctimes. Segons ha informat el cos policial, les dones eren sotmeses a un sistema de control basat en amenaces, coaccions i deutes econòmics, circumstàncies que limitaven la seva capacitat de decisió i les obligaven a exercir la prostitució. La investigació va permetre identificar les víctimes i localitzar diversos punts vinculats a l'activitat de la xarxa. Entre les localitats afectades hi ha Castelldefels, on es va desenvolupar part de l'operatiu policial. Les persones arrestades estan sent investigades per la seva presumpta vinculació amb delictes relacionats amb la tracta d'éssers humans i l'explotació sexual. Mentrestant, les víctimes han estat derivades als serveis especialitzats d'assistència i protecció. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies en cas de determinar si hi podria haver més persones afectades. La lluita contra la trata i l'explotació de les persones continua sent una de les prioritats de les forces de seguretat que mantenen actius diversos dispositius per detectar i perseguir aquest tipus de delicte. Recordem algunes de les activitats previstes per aquesta tarda i al vespre a Castelldefels. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient. En aquesta ocasió, els més petits podran gaudir de l'activitat SOS Balena Rescat, a càrrec d'Edulis. I a partir del vespre, la plaça de les Palmeres torna a ser l'escenari del Pal Market amb una nova sessió d'Impro Show. Espectacle d'humor improvisat convida el públic a participar activament proposant idees. El Pal Market completa aquesta oferta amb parades d'artesania, gastronomia, comerç de proximitat i diverses activitats per tots els públics en un entorn davant del mar.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 11 d'agost, a Castelldefels. La platja de Castelldefels millora l'accessibilitat amb una nova informació digital i un reconeixement a la platja de la Pineda. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per fer el litoral més accessible i inclusiu. Aquest estiu s'han incorporat codis navilents als panells informatius de la platja i la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa i risc d'incendi forestal a Castelldefels. El Servei Municipal de Protecció Civil manté activades les situacions de prealerta per calor nocturna intensa i per risc d'incendi forestal. Les previsions indiquen que l'episodi es podria allargar almenys un parell de dies més. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Campanya extraordinària de donació de sang per reforçar les reserves. Castelldefels acull aquesta tarda de dimarts una campanya especial de donació de sang vinculada a la Festa Major. La iniciativa, impulsada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya, busca reforçar les reserves en una època especialment de l'any sensible per les donacions. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carrera ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98...
4: Ràdio Castelldefels. Són les 8.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. I amb aquesta nova versió del Club del Jazz continuarem amb les novetats discogràfiques dels nostres músics de jazz, com amb Ala Belém Bandera, Sincardia 226, Diana Palau Quartet, As Long As You Agree 2026, Lluís Vidal amb Barcelona Art Orchestra amb Joma Osmosi 2025, Oriol Pallès Manteca Abstracta 2025, Naxuro Sugau Big Bang Impermanència dels Assumptes 2025, Ray Charles Stells Sigfing 2025, Sant Andreu Jazz Band Jazzing 16 volumen 1 Ellingtoniana 2026, Veus Lliures Relat 2026, Víctor Bocanegra Stocàstic 2025. Déu-n'hi-do, pues són bastantes novetats per a gaudir escoltant-les, ja que de segur són estils jazzístics que seran molt variats i aportaran temes vanguardistes e innovadors amb tècniques de l'actualitat dosificades i emblemàtiques. Els músics de la nova generació treballen amb molta cura i procuren ser líders de l'actualitat, que en el fons és el seu objectiu. Gent molt preparada que amb il·lusió exposen el que creuen i que els identifiquen amb el seu ADN importantíssim pel seu nivell jazzístic i satisfacció personal. I després d'aquesta bona informació es posarem a informar del Club del Jazz, que arrenca amb el swing. El pianista francès Michel Legrand, de França, acompanyant el guitarrista Sylvain Luc de Bayon, novetat, aixequen el taló del Club del Jazz, el que els escoltarem, el swing, rai i blues.

en Michel Legrand és prou conegut universalment pel seu prestigi com a director de Big Bangs, acompanyant a músics i cantants de prestigi internacional

0: El guitarrista Bud Bobby, de Chicago, és novetat al Club del Jazz. És un objectiu del programa amb aportar sensacions jazzístiques noves per valorar les ofertes de diferents músics i que, en aquest cas, escoltarem aquest clàssic Magic Slim Blues.
1: I'm talking about one of the few living legends we have left on this planet. Are you ready for the blues? Yeah! What's his name? What's his name?

out to y'all with Blue Smokers.

Let's get it out there.

El saxofonista de Detroit, als Estats Units, James Carten, convidat al Club del Jazz, el que li escoltarem aquest blues, No et puc donar res més que amor.

En James tenia les tendències i preferències amb el jazz clàssic i va compartir escenaris amb el pianista Cyrus Chestnut i el trompetista Wynton Marsalis.

Tots els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar el millor swing, blues i fusions des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El pianista George Duke, de Rafael, Califòrnia, ens acompanya al Club del Jazz, el que li escoltarem a ritme de samba jazz, Història d'amor brasilera.

les tendències d'en George eren el jazz, el funk, el rock, i ha col·laborat amb Stanley Clarke, baixista, i amb el trompetista Miles Davis.

0: El trompetista de Nova Orleans, Louis Armstrong, està compartint el Club del Jazz amb nosaltres perquè li escoltem Negre i Blau.
1: Black and Blue.

L'ascendència jazzística de Saint Louis van ser el jazz clàssic i ha compartit molts escenaris per la seva popularitat amb molts músics i grans big bands. Even the mouse

Yes, I'm right inside. But that don't help my case. 'Cause I'm

El vibrafonista Bobby Hutcherson dels Angels, Califòrnia, Estats Units. Sempre que pensem en ell, el convidem al Club del Jazz per escoltar-li aquest clàssic swing, Nuclebean.

Tots els dimarts a les 10 de la nit, el Club del Jazz s'està retransmitint des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels, el swing, el blues i les fusions amb el jazz.

Antonio Serrano, amb la seva harmònica, ens acompanya al Club del Jazz recordant i fent tribut al guitarrista malograt Paco de Lucía, amb la fusió del jazz amb el flamenc per escoltar-li Por Bulería.

I això ha sigut tot per avui i ens hem d'acomiadar. Esperant haureu gaudit, li donarem les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cluenda us deixem amb la GRP All Star Big Bang perquè seguiu gaudint escoltant el funky Cherokee.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 11 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La platja de Castelldefels millora l'accessibilitat amb una nova informació digital i un reconeixement a la platja de la Pineda. L'Ajuntament continua impulsant mesures per fer el litoral més accessible i inclusiu. Aquest estiu s'han incorporat codis navilents als panells informatius de la platja i a la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa i risc d'incendi forestal a Castelldefels. El Servei Municipal de Protecció Civil manté activades les situacions de prealerta per calor nocturna intensa i per risc d'incendi forestal. Les previsions indiquen que l'episodi es podria allargar almenys un parell de dies més. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com a objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Campanya extraordinària de donació de sang per reforçar les reserves. Castelldefels acull aquesta tarda de dimarts una campanya especial de donació de sang vinculada a la Festa Major. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya busca reforçar les reserves en una època de l'any especialment sensible per les donacions. Comencem.

0: Castelldefels ha posat en marxa noves actuacions per millorar l'accessibilitat de les seves platges i facilitar l'accés a la informació a tota la ciutadania. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la incorporació de codis navilents als panells informatius situats en diferents punts del litoral. Mitjançant l'aplicació mòbil Navilens, les persones usuàries poden consultar de forma ràpida informació actualitzada sobre l'estat de la mar, els serveis disponibles als punts accessibles, les recomanacions de bany i les normes de conducta a la platja. El sistema ofereix una informació en format àudio i en diversos idiomes, fet que contribueix a millorar l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual i per als visitants internacionals. Els codis estan disponibles als panells informatius de la platja, als punts accessibles ubicats, als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Municipal de Millora de l'Accessibilitat del Litoral, que també ha inclòs formació en llengua de signes al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme. D'altra banda, la platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Aquest distintiu acredita que el recorregut des de les places d'aparcament reservades i les parades de transport públic fins a la vora del mar es pot realitzar de manera accessible, segura i autònoma. La certificació reconeix les millores implementades en els últims mesos, com l'adequació d'itineraris accessibles, la renovació de la senyalització, la millora dels accessos i l'ampliació de recursos destinats a facilitar l'ús de la platja a totes les persones. Amb aquesta certificació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una gestió del litoral basada en l'accessibilitat, la inclusió, la qualitat dels serveis, sumant aquest reconeixement a altres distintius que ja acrediten les seves platges en àmbits com sostenibilitat, la qualitat turística i la seguretat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha informat que es mantenen les situacions de prealerta associades a la calor nocturna intensa i al risc d'incendi forestal. D'acord amb les darreres previsions meteorològiques i els avisos emesos pels organismes competents. Segons els serveis d'emergència, el factor més rellevant és la situació actual, no és tant la intensitat puntual de les temperatures com la seva persistència. Castelldefels encadena diversos dies amb calor intensa, risc elevat d'incendi forestal i una situació previsiblement es mantindrà almenys un parell de dies més. Aquesta continuïtat de temperatures elevades, especialment durant les hores nocturnes, dificulta la recuperació de l'organisme i afecta especialment a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, es recomana mantenir les mesures habituals d'autoprotecció, com hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i procurar romandre en espais frescos. Pel que fa al risc d'incendi forestal, Protecció Civil recorda que l'acumulació de calor i la manca de recuperació de la humitat durant la nit afavoreixen que la vegetació es mantingui seca, incrementant les possibilitats que un foc es propagui amb més facilitat. El tècnic de protecció, Joan Álvarez, explica que diversos factors meteorològics i ambientals condicionen el comportament dels incendis forestals. L'escoltem.
1: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors facilita molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació. També tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Tot i que actualment Castelldefels no es troba en una situació de restriccions especials d'accés als espais naturals, des de Protecció Civil es demana prudència a la ciutadania i responsabilitat en qualsevol activitat que es desenvolupi a l'entorn forestal. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Bueno, principalment, actuant seny, si anem a la natura, bueno, primer de tot que a Castelldefels no tenim ara cap, cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè, bueno, el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i en aquells perill, en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats i, bueno, nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per, bueno, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Des del Servei Municipal també recorda la importància d'actuar ràpidament davant de qualsevol indici que pugui indicar un inici d'un incendi. Una comunicació precoç als serveis d'emergència pot ser clau per accelerar la resposta i reduir les conseqüències d'un possible foc. Escoltem Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, o, bueno, ens hem perdut una mica, no? No sabríem dir exactament on. Podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
0: Protecció Civil insisteix que, malgrat que els efectes de l'episodi no poden ser immediatament visibles, és important no abaixar la guàrdia. Les autoritats demanen mantenir les mesures de prevenció davant la calor i extremar les precaucions als espais forestals mentre es mantinguin actius els avisos per risc d'incendi i calor nocturna intensa. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa, amb motiu de la Festa Major, dues zones alternatives d'estacionament públic per reduir les afectacions derivades de les reserves d'espai necessàries per al desenvolupament de les diferents activitats festives i per les obres que s'estan duent a terme a l'entorn de l'estació de Renfe. La iniciativa busca oferir alternatives als conductors que habitualment utilitzen les zones situades al camí ral i la plaça Teresa Claramunt i els espais reservats a Adif, que durant aquests dies veuran limitada o modificada la seva disponibilitat. D'aquesta manera es pretén facilitar la mobilitat i contribuir a una millor convivència entre la celebració dels actes de Festa Major i l'activitat quotidiana del municipi. Les noves àrees d'aparcament temporal se situaran en dos punts concrets. Una d'elles estarà ubicada al carrer de la Riereta, entre el carrer Molinot i el Camí Ral, amb una filera d'estacionaments habilitada al costat dret de cada tram. La segona zona es localitzarà al Camí Ral entre la Riereta i Can Rabadà, amb una filera d'aparcaments al costat esquerre. Aquestes places complementàries permetran absorbir part de la demanda de l'estacionament que es genera durant els dies de Festa Major, especialment en una zona que concentra bona part de les activitats programades i que acostuma a registrar una elevada afluència de persones. La mesura forma part del dispositiu organitzat per l'Ajuntament per garantir el correcte desenvolupament de la Festa Major i que del 12 al 16 d'agost reunirà nombroses activitats culturals, musicals, familiars i populars repartides per diferents espais de la ciutat. Des del consistori es destaca que l'objectiu és minimitzar al màxim les molèsties que poden ocasionar les restriccions temporals d'estacionament i oferir opcions als residents i als usuaris habituals de la zona. També es recomana utilitzar, sempre que sigui possible, els desplaçaments a peu o en transport públic per accedir als espais on es celebren els principals actes festius. Les dues zones alternatives estaran operatives des de les 7 del matí del dimecres 12 d'agost fins a les 11 de la nit de diumenge 16 d'agost, coincidint amb tot el període de celebració de la Festa Major de Castelldefels. L'Ajuntament recorda, finalment, la importància de respectar la senyalització provisional instal·lada aquests dies i estar atents a les indicacions dels serveis municipals per facilitar la mobilitat i la seguretat durant les celebracions. La Festa Major de Castelldefels suma enguany una iniciativa solidària amb la celebració d'una jornada extraordinària de donació de sang. La campanya té lloc aquest dimarts, avui a la tarda, a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, on una unitat mòbil de banc de sang i teixits atendrà les persones donant entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. L'objectiu és facilitar la participació de la ciutadania i contribuir a mantenir unes reserves suficients per garantir l'activitat assistencial als hospitals. Des del Banc de Sang recorden que l'estiu és un dels períodes més delicats de l'any pel que fa a les donacions. Escoltem l'Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang.
2: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades.
0: A aquesta situació s'hi afegeixen altres factors que també han condicionat les reserves durant els darrers mesos. Segons expliquen des del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, la seva promotora, les donacions registrades aquest any se situen lleugerament per sota de les del mateix període l'any passat.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: Des de l'organització es vol transmetre també un missatge de tranquil·litat a aquelles persones que no han donat mai sang. El procediment és senzill, segur i està supervisat per professionals sanitaris. Abans de la donació, les persones participants omplen un qüestionari i passen una breu revisió mèdica per comprovar que es compleixen els requisits necessaris. Entre els criteris que poden ajornar temporalment una donació i alguns com viatges recents, determinades situacions mèdiques o nivells baixos d'hemoglobina. Escoltem la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, com ens ho explica.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui amb unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes preguntes, preguntes sobre bueno, tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després d'aquest, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també sobretot l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri, hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot ara a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Des del banc de sang i teixits es recorda que es pot donar, poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que es trobin en bon estat de salut i pesin més de 50 quilos. Amb aquesta campanya, la Festa Major de Castelldefels incorpora una vessant solidària que vol contribuir directament al manteniment del sistema sanitari i l'atenció dels pacients que necessiten transfusions cada dia. La Festa Major de Castelldefels incorporarà aquest any una nova iniciativa cultural que convertirà el castell en un espai d'activitat obert a la ciutadania durant 3 nits consecutives. Sota el nom El Jardí de Llum, l'emblemàtic recinte acollirà actuacions musicals i espectacles de dansa protagonitzats per artistes locals en un ambient especialment pensat per les nits d'estiu. La proposta busca posar en valor un dels elements patrimonials més representatius de la ciutat i ampliar l'oferta cultural de la Festa Major amb una programació que combina diferents disciplines artístiques. Les activitats començaran el 14 d'agost amb les actuacions del grup Alimo Chaos i el músic Néstor Vinya. L'endemà, 15 d'agost, serà el torn de l'espectacle Tribut Divas, protagonitzat per Carla Habermeyer. La programació es tancarà el 16 d'agost amb l'espectacle De tu libertad de Marina Gualpercín, una proposta que fusiona dansa flamenca i contemporània. Més enllà de la vessant artística, el Jardí de Llum també incorporarà una proposta gastronòmica i solidària. Durant les 3 jornades s'habilitarà un espai de tapeo solidari on els assistents podran degustar diferents productes com pernil ibèric, formatges, amanides, hummus o empanades. L'organització ha previst que aquest espai es desenvolupi en un ambient il·luminat amb espelmes amb l'objectiu de crear una experiència singular entorn del castell i oferir una alternativa per gaudir de les nits de Festa Major. Amb aquesta iniciativa, el castell es convertirà en un nou escenari cultural dins de la programació festiva, reforçant el seu paper com a espai de referència per a activitats obertes a tota la ciutadania. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que presumptament explotava sexualment dones a les províncies de Barcelona i Tarragona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 4 persones i l'alliberament de 5 víctimes. Segons ha informat el cos policial, les dones eren sotmeses a un sistema de control basat en amenaces, coaccions i deutes econòmics, circumstàncies que limitaven la seva capacitat de decisió i les obligaven a exercir la prostitució. La investigació va permetre identificar les víctimes i localitzar diversos punts vinculats a l'activitat de la xarxa. Entre les localitats afectades hi ha Castelldefels, on es va desenvolupar part de l'operatiu policial. Les persones arrestades estan sent investigades per la seva presumpta vinculació amb delictes relacionats amb la tracta d'éssers humans i l'explotació sexual. Mentrestant, les víctimes han estat derivades als serveis especialitzats d'assistència i protecció. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies en cas de determinar si hi podria haver més persones afectades. La lluita contra la trata i l'explotació de les persones continua sent una de les prioritats de les forces de seguretat que mantenen actiu diversos dispositius per detectar i perseguir aquest tipus de delicte. Recordem algunes de les activitats previstes per aquesta tarda i al vespre a Castelldefels. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient. En aquesta ocasió, els més petits podran gaudir de l'activitat SOS Balena Rescat, a càrrec d'Edulis. I a partir del vespre, la plaça de les Palmeres torna a ser l'escenari del Palm Market amb una nova sessió d'Impro Show. Espectacle d'humor improvisat convida el públic a participar activament proposant idees. El Palm Market completa aquesta oferta amb parades d'artesania, gastronomia, comerç de proximitat i diverses activitats per tots els públics en un entorn davant del mar.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 11 d'agost, a Castelldefels. La platja de Castelldefels millora l'accessibilitat amb una nova informació digital i un reconeixement a la platja de la Pineda. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per fer el litoral més accessible i inclusiu. Aquest estiu s'han incorporat codis navilents als panells informatius de la platja i la platja de la Pineda ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa i risc d'incendi forestal a Castelldefels. El Servei Municipal de Protecció Civil manté activades les situacions de prealerta per calor nocturna intensa i per risc d'incendi forestal. Les previsions indiquen que l'episodi es podria allargar almenys un parell de dies més. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Campanya extraordinària de donació de sang per reforçar les reserves. Castelldefels acull aquesta tarda de dimarts una campanya especial de donació de sang vinculada a la Festa Major. La iniciativa, impulsada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya, busca reforçar les reserves en una època especialment de l'any sensible per les donacions. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carrera ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també les nits d'avui i demà. Davant aquestes temperatures excepcionals, l'Ajuntament recorda a tota la ciutadania les principals recomanacions d'autoprotecció. Tanco les persianes de les finestres on toca el sol directament durant el dia, obriu les finestres de casa per refrescar-les durant la nit, estigueu-vos a les estances més fresques i utilitzeu sistemes de climatització i ventilació. I si no disposeu d'aire condicionat, procureu passar les hores de més calor en llocs climatitzats de la ciutat, com ara biblioteca o equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics. Castelldefels acull avui una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà de les 5 a les 9 del vespre a la plaça Neus Català, davant de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. I el castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castel de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza, aquí ahora, Castelldefels. Ay, sí, som. Hoy hablaremos en cápsulas de salud de la importancia de mantener una adecuada higiene del sueño para poder rendir durante el día, para que se renueve todo nuestro cuerpo y estar en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles. Joan Carles Valentín ens parlarà des de la Diputació de les estades que s'habiliten per a la gent gran aquest estiu. I recordarem també la festa major, que estem ja després del preludi, després de l'aperitiu que va ser la representació de la llegenda del Garigot. Estem ja pocs dies de que arribi ja el gruix de la festa major. El pregoner, un dels pregoners aquest any, juntament amb la Coral Marinada, serà l'artista de Castelldefels, Piqueres, que també actuarà, per cert, a la festa Jovà. Vinc a visitar-nos i en parlarem de la seva trajectòria meteòrica en el món de la música i també dels seus concerts, per suposat, aquí al nostre municipi. I el Jean Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, ens parlarà de totes les diferents activitats que

0: Los aniversarios del 2026.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si demanem el compte?
2: Sí, que s'ha fet tard i he de tornar al despatx.
1: Espera, deixa'm demanar-lo a mi. Ara que sé que és una paraula masculina, el demanaré bé i no em corregiràs.
2: Apa, mira que n'ets d'exagerat, eh?
1: Si tu ho dius... Però escolta, una pregunta. Com s'escriu? C-O-M?
2: Sí, però compte, no et deixis la P.
0: A Punt de Sal. Compte significa acció de comptar, càlcul d'una quantitat o alerta, i s'escriu amb una P després de la M. C-O-M-P-T-I-E. Compte. Si escrius compte, no oblidis la P. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
11: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'històrica Coral Marinada i el músic Piqueres protagonitzaran un prego de festa major que connectarà generacions des del balcó de l'Ajuntament. Per primera vegada realitzarà també un acte de recepció i presentació de les penyes de festa major. La Coral Marinada, que recentment ha commemorat el seu centenari, és una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Al llarg de 100 anys, història ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català, fent del cant coral una part imprescindible de la vida cultural de Castelldefels. Al seu costat hi haurà Piqueres, compositor, productor i cantant nascut a Castelldefels. Amb un estil propi que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc, s'ha fet un lloc destacat a l'escena musical actual, gràcies a cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea. Considerat una de les grans promeses de la música catalana i espanyola, continua portant el nom de Castelldefels arreu sense renunciar mai a les seves arrels. I aquest estiu la ciutadania i visitants poden descarregar l'aplicació Navilens, que permet accedir de manera ràpida i accessible a informació actualitzada de la platja mitjançant els codis instal·lats als panels informatius del nostre litoral. Els codis Navilens són uns QR que llegeixen textos en veu alta i per tal faciliten l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual. També s'ha fet formació en llengua de signes per a personal de salvament, policia local i de l'oficina de turisme. La platja de la Pineda de Castelldefels ja compta amb la certificació d'accessibilitat universal. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure un 99,95% de l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic on la lluna oculta el disc solar arribarà al seu punt màxim a les 20 hores 29 minuts i 27 segons a la nostra ciutat. La biblioplatja Carme Romaní, que es troba en el millor punt de Castelldefels per observar l'eclipsi, ofereix aquest dimecres a partir de les 7 una activitat especial relacionada amb aquest fenomen astronòmic únic. Tot de moment, més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín. Ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçat aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El Pavelló Nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas, exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei

0: d'atenció d'urgències de la Vallesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per a una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
1: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
0: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
1: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
0: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
1: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
0: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
1: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
0: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment, molt bon dia.

0: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè a l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Bocins d'història.
1: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Castelldefels, així som.

0: Nuestra compañera Mireia Molero entrevistó a Jordi Agustí. Él es compañero, educador de la escuela, una de las escuelas Bressol de Castelldefels, y también es autor de la novela La vida es una maravillosa sincronicidad, una novela que le narra la historia de Álvaro, un anciano retirado de la docencia y quien, tras dedicar su vida a la primera infancia, se encuentra en los últimos años de su vida. La novela se detiene especialmente en la infancia y la vejez, destacando la importancia de valorar a las personas en sus etapas más vulnerables y reivindicar el derecho individual a una vida digna.
1: Educador infantil, psicomotricista, coach, cantant i també escriptor, Jordi Agustí Casado va publicar fa uns mesos La vida és una maravillosa sincronicitat, la seva primera novel·la, una obra que convida a reflexionar sobre les diferents etapes de la vida, el valor de les relacions humanes i aquelles coincidències que sovint ens fan replantejar el nostre camí. Veí de Castelldefels, conversem amb ell sobre aquesta experiència literària, la seva trajectòria professional i les inspiracions que van donar forma a un relat profundament humà. Bona tarda, Jordi, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, vosaltres?
1: Educador infantil, psicomotricista, coach, cantant i ara escriptor, com es complementen totes aquestes facetes de la teva manera d'entendre la vida?
2: Bueno, tenen un nexe d'unió molt clar, que és la part humana i la part de poder expressar tot allò que, en aquest cas jo, però que considero que tothom tenim a dintre i que qui més qui menys troba el seu mitjà d'expressió d'allò que porta dins, valga la redundància.
1: Escriure una novel·la era un somni pendent o va sorgir d'una necessitat concreta de compartir experiències i reflexions?
2: Doncs mira, era una cosa que sempre m'havia fet il·lusió, però ho tenia bastant aparcat, no? O sigui, bueno, com d'aquelles coses que dius, estaria molt bé, seria molt xulo, però bueno, no ho tenia així com molt present i les circumstàncies de la vida em van portar a que comencés sense tenir clar si acabaria i molt menys sense tenir clar que es publiqués i bueno, doncs es va anar donant tot i aquí estem.
1: La vida és una meravellosa sincronicitat, arriba quan acabes de complir 50 anys. Creus que l'hauries escrit de la mateixa manera 10 o 20 anys enrere?
2: No, segurament no. No, perquè és una història que parla... El factor humà està molt present, els petits detalls de les relacions hi són molt presents i hi ha una mirada molt reposada de certs aspectes de les relacions humanes i... És cert que el bagatge i l'experiència i els anys et donen una visió, si hi vols aprendre alguna cosa de tot allò que et va succeint, una visió com més global, més general, més reposada i amb una capacitat de poder mirar amb una perspectiva molt més àmplia. I jo crec que 10 o 20 anys enrere, almenys en el meu cas, no la tenia tant com la tinc ara i segurament no tant com la tindré més endavant, espero.
1: El protagonista és un home gran que mira enrere i revisa la seva vida. Què t'atreu especialment de les històries explicades de l'experiència i la maduresa?
2: Hi ha una cosa que m'agrada molt, per sobre de tot, és que són experiències, gairebé totes, reals. Especialment les que parlen sobre infants petits, són coses que a mi m'han succeït en la meva vida, en aquest cas en la meva vida professional, en els meus 25 anys d'educador d'escola Bressol. I estic molt agraït per aquestes experiències i en aquestes criatures per tot allò que jo he pogut aprendre i el mirall que han estat i que continuen sent de mi mateix quan era petit i de tot allò que puc aprendre tenint l'edat que tinc de persones que són tan petites i que a la vegada, i és un tòpico, són mestres. Però sí que és cert que, com que cada persona som únics, cadascú tenim unes capacitats innates que compartim o que podem expressar o que podem posar sobre la taula davant d'altres persones que potser tenen més edat, però que aquelles qualitats o capacitats segurament no les tenen, inclús no les tindran mai. No? I sempre és bo poder-te mirar en aquests miralls. També molt content i agraït del temps que he compartit i que he viscut en residències d'avis acompanyant els últims anys de la meva sogra, perquè ens ha donat a la meva parella i a mi l'oportunitat de conèixer molts avis i àvies amb unes històries personals i vitals superinteressants en un moment evolutiu i de vida sovint molt complicat. Molts avis i àvies que en els 12 anys que hem estat acompanyant a la meva sogra pues han deixat d'estar, han mort. I bueno, és una experiència poder viure més o menys el dia a dia de les residències d'avis, que és un abans i un després a l'hora d'enfocar la vida, perquè ens pensem que estarem aquí sempre i que sempre estarem bé. I el cert és que els anys passen, la vida avança i ens porta a etapes diferents de la vida, totes riques, totes boniques, cadascuna amb unes característiques que són les que són. Fins que la cosa pues, acaba, i és una cosa que jo també he volgut tractar en la novel·la, el moment de la mort.
1: El sentit de l'humor, la tendresa i una certa rebel·lia també travessen el relat. Són també trets que defineixen el Jordi Agustí?
2: Sí. I jo personalment crec que el sentit de l'humor treu molt de ferro a moltes situacions que, tot i que són serioses, sí que ajuden a poder-les mirar d'una altra manera, aproximar-te al dolor, aproximar-te a les dificultats des d'una manera d'estar i de ser bueno, més lleugera que no simple. I tampoc vull que es confongui com a simplesa, sinó bueno, tractar de treure ferro a moltes coses que de vegades li posem i potser no cal o no és la millor manera de gestionar-ho.
1: El concepte de les sincronicitats és un dels fils conductors de la història. Recordes alguna coincidència especialment sorprenent en el que hagis viscut durant el procés d'escriptura o publicació?
2: Les sincronicitats han estat molt importants al llarg del procés. M'agradaria esmentar dues. Aquest procés va començar, el procés d'escriure, va començar en una conversa aquí al restaurant Els Petiscos de Margarita amb una parella que jo havia tingut els seus fills a l'escola. El fill gran ja té 19 anys i el petit ja en té 17. I en una conversa amb aquella parella, que mai havíem sopat junts, però ens vam trobar, vam acabar prenent alguna cosa i al prendre alguna cosa es va convertir en sopar junts. I xerrant, aquella noia, la mare d'aquests dos xavals ja, va fer un comentari i vaig pensar, aquesta és la idea per escriure aquesta història. El dia que jo vaig acabar d'escriure-la, me'ls vaig tornar a trobar en el mateix lloc i els hi vaig poder dir, perquè ells no ho sabien. He escrit una novel·la i l'he escrita gràcies a aquella trobada que vam fer. I a tu em vas donar la idea i avui just l'he acabat i ens vam trobar en el mateix lloc. I el dia que em van escriure de l'editorial per dir-me que me la publicaven, també me'ls vaig trobar pel carrer. Aleshores, semblen d'aquelles coses que se lo está inventando.
1: Però ha passat.
2: Però ha passat totalment. I una altra preciosa que a mi m'encanta és que el Ferran Ramon Cortés, que és un escriptor i un expert en comunicacions i relacions interpersonals, que em va fer el favor immens de venir a la presentació de la novel·la i fer una mica de presentador de l'acte, i és una persona a la que jo admiro i estimo molt, jo el vaig conèixer perquè vaig regalar-li un llibre a una companya com a acomiad, després d'haver treballat junts durant un any, i aquella companya, quan jo li vaig regalar, em va fer saber que era amiga d'ell i que havien estudiat junts. Aleshores, ella me'l va presentar temps després i per mi era un escriptor de referència, havia llegit molts llibres d'ell, jo seguia els seus articles a la revista Mente Sana de Jorge Bucay. Aleshores, bueno, una admiració des de la llunyania, al final s'ha convertit en tot això, no? I em ha ajudat molt en el procés d'escriptura, de gestió de l'edició, bueno, i per mi ha estat un regal. I si a mi fa 20 anys em diuen escriuràs una novel·la i el Ferran Ramon Cortés et farà el pròleg, que per cert és un pròleg que el trobo preciós i jo l'estic molt agraït, i et farà la presentació, hagués dit, sí, home, això és impossible. I ha passat. Aleshores, estic superagraït per tot plegat.
1: I quina ha estat la part més difícil i la més gratificant del procés d'escriure? De la gratificant potser ja s'ha explicat una mica, però la part més difícil d'escriure i publicar la teva primera novel·la?
2: La part més difícil és un cop has elaborat la història i un cop la tens escrita en un Word i la vols moure, tot el tema editorial és molt complicat. perquè bueno, no és tan fàcil que t'arribin a publicar i després que la història arribi, tingui una difusió i arribi a molts llocs, llibreries, etc, és molt difícil. Aleshores, bueno...
1: Aquest procés, no?
2: Sí, el procés posterior, perquè tot el procés d'escriure per mi va ser molt màgic, va ser molt bonic, van haver-hi moltes sincronicitats durant el procés, em vaig poder deixar anar i per mi va ser molt ric, va ser també un viatge interior molt interessant, no? La part més difícil és aquesta, que és potser la part més comercial i la part pues, més...
1: Menys escriptor, no?
2: Sí, sí, i a mi és... Tot i que està molt bonic, perquè el fet de fer les presentacions, la que vam fer a la biblioteca, que per cert també vull donar les gràcies al govern municipal i a les entitats que us veu volcar i veu fer difusió a la biblioteca, a Ràdio Castelldefels, bueno, totes les institucions del municipi, va ser molt bonic. I una segona presentació que vam fer al Cap de Can Bou, que és un dels llocs que inspiren la història dintre de Castelldefels, també va ser molt bonica. És molta feina, però és un resultat final i hi ha una part humana propera, reps feedback i és entre persones i és molt bonic. Però tota l'altra part, que és més freda, és complicada, feixuga i dona molta feina. Però, tot i així, almenys jo ho visc així, no? I a la meva parella moltes vegades li dic no puc deixar que aquesta història... mori aquí, no? Em veig una mica amb la responsabilitat i el deure de que tingui la màxima difusió possible perquè, bueno, parla de coses, de col·lectius molt vulnerables com són els avis i àvies, els infants molt petits, bueno, posa sobre la taula coses, temes que jo crec que valen la pena i sempre me la miro com algo que va més enllà de mi mateix i de mi possible ego, no? O sigui, no és perquè l'hagi escrit jo. Qualsevol que l'hagués escrit, jo crec que potser està lleig, no?, que ho digui jo, però jo crec que és una història que tracta temes que valen la pena que estiguin a sobre de la taula.
1: A més, escriptor, també ets cantant del grup Badura, que m'encanta. Sí. Hi ha alguna relació entre la música i l'escriptura a l'hora d'expressar emocions i connectar amb el públic, no?
2: Sí, sí, és el que parlàvem abans. És un viatge, és un viatge interior. Jo també quan canto... Cada cançó tracta un tema i, bueno, i a mi m'agrada saber el que estic cantant, què diu, quin és el missatge, qui l'ha cantada, perquè en el meu cas i de Badulac 80 són versions, no? Qui l'ha cantada, com la cantava, si hi ha versions, com les han fet i de tot això tractar de fer una mica, fer-m'ho meu i veure com jo vull expressar i compartir això, no? I aquí és una mica igual. De fet, també en la història fico cançons que van una mica ambientant certs moments de la novel·la i no estan triades perquè sí.
1: Ja han passat alguns mesos des de la publicació de la teva novel·la. I com valores l'experiència i si ja tens algun nou projecte literari al cap?
2: L'experiència per mi és preciosa. És... Per mi ha estat un regal. Totalment inesperat i jo sempre ho recomano molt, sense pretensió de publicar, encara que sigui pel fet de dir, bueno, què és allò que jo vull escriure per mi, per fer aquest viatge interior cap a mi, explorar emocions i la novel·la s'ha escrit, com aquell que diu, s'ha escrit sola perquè anaven venint coses, jo no tenia massa cosa preparada, sí que tenia un fil, una idea... i coses que sí que volia que sortissin, com el dia a dia a la residència d'avis, com les anècdotes reals amb infants, això sí, però tot l'altre s'ha anat cosint com aquell que diu sol. No? I veure que de vegades agafes d'aquí, agafes d'allà i acaba un capítol i dir, ostres, que xulo això, ho he escrit jo, és molt bonic. I jo ho recomano molt.
1: Estem en una secció que es diu Fan Castelldefels. Entrevistem persones, ciutadans o persones vinculades a la ciutat i ens agradaria saber d'aquests escenaris que apareixen al llibre què té aquesta ciutat que la fa tan especial per a tu?
2: Bueno, porto ja 22 anys vivint aquí, treballo aquí des del 2009, fa 17 anys. Aleshores, canto en un grup que som d'aquí, jo he fet molta comunitat aquí i m'he desenvolupat molt com a persona. És un lloc on jo he trobat molta oportunitat per moltes coses, per complir somnis, per fer coses que tenia pendents o que volia fer. I sempre tinc la sensació que és una ciutat i una població que m'ha tornat molt més del que jo he donat. He fet teatre aquí també. He fet moltes coses que jo no pensava que faria. I sempre he rebut molt carinyo de tothom i estic molt agraït. Aleshores, en certa manera, el fet que estigui ambientada aquí ja és aquest el motiu. I després també perquè per inventar-me una localització que no conec o que m'he d'inventar o que no emocionalment no m'implica, preferia fer-ho aquí. De la mateixa manera, hi ha una part de la novel·la que està ambientada a la zona de Poblet, Tarragona, que jo he estat uns anys allà vivint, en certa manera, a èpoques, teníem una casa allà, i la portada és un lloc que hi ha a Galícia, que és una fotografia que va prendre la meva parella, i és el poble del seu pare, que la meva sogra tenia molt de vincle, també. Aleshores, allà s'han fet ressò també de la novel·la, perquè és surt un lloc recunxo de l'aldea, no? que diuen ells, i em fa molta il·lusió que sigui així. Aleshores, és com que han anat confluint moltes coses que a nivell personal i emocional a mi em toquen i estic molt content.
1: I quin seria el teu racó preferit de Casa de Fels i què hi trobes quan hi vas?
2: Si has d'escollir. Aquesta pregunta és molt difícil.
1: Sí, eh?
2: Perquè el propi castell, on ara estem, trobo magnífic i una sort viure en una ciutat on hi ha un castell. Hi ha una muntanya enorme i preciosa, també. Tenim mar. Hi ha molts racons que jo he volgut posar a la novel·la. No? Ara me n'aniré a llocs molt personals i molt concrets, però hi ha, jo què sé, el Patio, no? que està aquí a l'Avinguda de la Pineda, que és un bar que jo li tinc un apreci molt especial perquè també s'ha gestat molt allà. Os Petijos de Margarita, per vincle, perquè inspiren llocs de la novel·la, el bar El Punto, que són llocs molt petits, per dir-ho d'alguna manera, però que són molt grans a la vegada per tota la part personal que i emocional que a mi m'han aportat. La plaça de l'Església, surt la dia de Sant Jordi, i en el capítol dedicat a la dia de Sant Jordi hi han coses que van passar en el moment en què jo estava escrivint la novel·la en aquella dia de Sant Jordi, la plaça de les Palmeres, com a favorito, és que és molt difícil.
1: I ara, per acabar, ens pots explicar alguna anècdota, record especial que hagis viscut a Castelldefels i que encara conserves amb afecte, estigui relacionat o no amb la novel·la?
2: Moments podria destacar molts, per això, no? Pues el Teatre Plaza, que se m'ha oblidat abans, no? Però jo m'he vist actuant al Teatre Plaza. He viscut estrenes d'obres de teatre musical. He viscut concerts preciosos a la platja, a la plaça d'Església, aquí al castell. Però n'hi ha un que que jo no el recordo, però els meus pares sempre m'expliquen que els meus avis portaven el Barbonilla fa molts anys, tants com 49 i pico, 50. I sempre m'expliquen que les meves primeres passes van ser allà. Aleshores, per mi, simbòlicament, i esto en la psicomotricidad es muy importante, perquè va molt de la simbologia i de l'inconscient, simbòlicament, Castelldefels és un lloc de les primeres passes en moltes coses. I em sembla un regal.
1: Doncs, moltes gràcies, Jordi.
2: A vosaltres.
1: I, esperem conèixer aquesta propera sortida de, no?, aquesta propera novel·la, si que està en preparació.
2: Sí, ahí estamos. Estem preparant coses.
3: Ens sentirem a parlar.
2: Molt
3: gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels acull aquest dimarts una campanya excepcional de donació de sang a motiu de la Festa Major. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà des de les 5 de la tarda a les 9 del vespre a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. I es manté la prealerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Es preveu que l'episodi de calor intensa ens acompanyi també les nits d'avui i demà. Davant aquestes temperatures excepcionals, l'Ajuntament de Castelldefels recorda a tota la ciutadania les principals recomanacions d'autoprotecció, com tancar les persianes de les finestres on toca el sol directament durant el dia, obrir les finestres de casa per refrescar-la durant la nit, estar-se a les estances més fresques i utilitzar sistemes de climatització o ventilació. I si no es disposa d'aire condicionat, es procura passar les hores de més calor en llocs climatitzats de la ciutat, com ara biblioteca o equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics. És tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la una.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir